0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta al PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 2 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Dels esports, Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. I en cultura, el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar a dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des de ja fa una estona tenim dos accidents actius. Parlem de la calçada tallada a la AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà, en sentit sud, que deixa ja 2 quilòmetres de retencions. L'altre accident ha estat a la C25 a l'altura d'Espinelves, on també talla un carril, en aquest cas, en direcció Lleida. També tenim un vehicle avariat a la AP7 a l'Ampolla, que deixa doncs un carril tallat en direcció Barcelona. Per altra banda, també ja tenim retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de la capital catalana. Tenim intensitat en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès destaquem retencions al punt de Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa i també retencions ja amb intensitat des de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. També cap a la capital catalana ja hi ha retencions pel vessant Llobregat, sobretot per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, una situació completament tranquil·la aquest dijous, amb una temperatura que ha baixat una mica, per tant, a hores d'ara sí que fa xafogor, sobretot arran de mar, també temperatura elevada a l'Empordà, però a gran part de comarques del país el matí està sent de descansar una mica millor. Ara bé, de núvols poquets, alguns que queden arrapats a l'Alt Pirineu, d'altres a la costa barcelonina poc destacables, i fins i tot aquest migdia i tarda s'acabaran desfent del tot, per tant, acabarà sent un dia completament radiant, assolellat, una mica de tramuntana, Tramuntana. Cap a l'Empordà, compta perquè serà un aire molt sec i la temperatura que pujarà una mica respecte a la d'ahir, sobretot a les comarques del sud de Lleida. És on la calor es farà més evident. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat, perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. És una informació de Lamont Carvajal.
4: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma a prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: A la vigília de l'aprovació dels pressupostos, el president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els comptes s'aprovaran gràcies a ells i ha alertat Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanyi amb el finançament singular. El president Illa s'hi ha compromès alhora que ha animat Junts a votar-hi a favor quan arribi al Congrés de Diputats. De fet, el govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes de juliol per presentar el model proposat per Catalunya. De la seva banda, el PP, Vox i Mònica Sales de Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE.
5: I vostè era ministre de Sanitat, no era un simple espectador. Vostè compartia el Consell de Ministres amb Ábalos i ara és el president de la Generalitat.
6: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
7: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
1: A Madrid, trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho explica el Joan Ferrer.
8: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En parlen el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxan.
9: És una peça estratègica, clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori i com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la gigafactoria, pensem que és un d'estos grans projectes tractors.
10: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la gigafactoria. factoria. I un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
8: La candidatura per acollir la gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares, a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
1: Una setmana després del doble terratrèmol de Veneçuela, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada cop amb menys esperances. Els esforços se centren ara sobretot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. Tireu, la conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida, que ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat, ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació de Lleida, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donava de fet més detalls de tot plegat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, però també el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santaeufemia.
11: En aquests moments, les cinc persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, resultat negatiu.
12: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, n'ha fet declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'estat, doncs quan estigui finalitzat passarà al jutjat i amb un resultat final.
1: I una veïna de Cabrera de Noia, de 50 anys, ha mort aquest dimecres després de xocar frontalment contra un camió amb el cotxe que conduïa a Sant Sadurní de Noia. Els Mossos investiguen ara les causes de la col·lisió. Des de principi d'any, 70 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Ens ho explica la Carina Bellvé.
13: Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
14: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
13: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
1: El Parlament preveu aprovar avui dijous la reclassificació professional del personal laboral d'atenció educativa. La mesura, plantejada com una esmena d'Esquerra Republicana, estableix un canvi de categoria professional de tècniques especialistes en educació infantil, els integradors socials i també les educadores d'educació especial en centres públics. Afectarà unes 4.000 persones que passarien a cobrar uns 300 euros mensuals més, segons el sindicat USTEC. I prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Ens ho explica l'Esther Minguell.
15: 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
16: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO. Hem aconseguit involucrar 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
15: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
17: Vinieron una empresa del tranvía y de Ferrer y les dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer nosotros.
18: És un noi amb una actitud increïble, s'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
15: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns, les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Una sortida del Tour de França, com us dèiem ara mateix, que no només afecta Barcelona, també les ciutats i viles per on passa, i especialment Tarragona i Granollers, que acolliran les sortides de la segona i la tercera etapa, respectivament. A la capital del Vallès Oriental, per exemple, els comerços s'han afegit a la febre del Tour, decorant els aparadors amb temàtica ciclista. Ens ho expliquen els companys de BOTV.
19: Alguns dels comerços s'han volgut sumar a una iniciativa original, ambientant els seus aparadors de temàtica ciclista amb motiu del pas de la Ronda Francesa. És el cas de la botiga Dracs, que ha decorat el seu aparador amb figures de ciclistes simulant el gran grup pujant una muntanya.
20: Em va costar bastant trobar aquests ciclistes, que ara no són de plom perquè està prohibit, són com una aleació de metalls, però tenen pes, que jo de petit hi havia jugat amb aquests ciclistes. I aleshores vaig trobar, buscant bastant per internet i així, una empresa de Girona que comercialitzava doncs aquest producte.
19: Més enllà de servir com a element decoratiu, la proposta també serveix de reclam perquè els curiosos s'apropin a observar els aparadors i, de pas, ser un reclam comercial per les botigues. I és que en algun dels casos es tracta de peces úniques, com la bicicleta de l'aparador de Can Barbany, que va pertànyer a un soldat francès de la Segona Guerra Mundial. Amb aquesta proposta, el comerç també s'ha implicat amb el pas del Tour per Granollers, convertint els aparadors de les botigues en una finestra del ciclisme, de la mateixa manera que Granollers es convertirà, el dilluns 6 de juliol, en una finestra oberta al ciclisme mundial.
1: Doncs amb tot el desplegament per la sortida del Tour de França de fons, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables titulat Volta Ciclista. És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i del ciclisme de carretera. La periodista Anna Morgades Vall-Llosera parla amb Joan Rebagliato, coordinador del Diccionari de la Bicicleta i el Ciclisme, que ha preparat el TermCat. Deu 10 minuts per arribar a 8:15. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tebas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
2: Davant els atacs de la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
1: Pel que fa a la configuració de la plantilla, el club blaugrana ha renovat Andreas Christensen fins al 2028. El danès, de 30 anys i que va arribar al 2022 procedent del Chelsea anglès, només ha pogut disputar fins ara 98 partits oficials a causa de les lesions. Signa una renovació a la baixa, però amb condicionants que poden fer augmentar la fitxa en funció de la seva participació a l'equip. I al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als 8ens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els 16ens de final contra Àustria a les 9 del vespre a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i 2 victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
21: Yo a medida que pasan los días confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo porque creo que creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y le pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
1: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha fet oficial la incorporació d'Alain Ribeiro, procedent del Pontevedra. El migcampista basc serà arlequinat fins al 2028 i és el primer fitxatge de la temporada. Aquest anunci arriba després de la renovació més esperada, la del tècnic de l'ascens, Ferran Costa, també per 2 temporades. I Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat de veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les 3 primeres etapes de la ronda francesa. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern de l'Aragó podrien començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. I avui arrenca a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphy Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival es celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Cal Eril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 11:15 de la nit, la reemissió a les televisions locals. Aquest espectacle reunirà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tartar Helena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf. Una fusió que explica Joan Pons, el Petit de Cal Eril.
0: Jo fa temps que tenia com una idea d'intentar com barrejar una mica el món, el meu món i el món de la cultura popular, perquè és algo que sempre m'ha cridat molt l'atenció i sempre que l'he vist molt, molt disgregat de, sobretot dels festivals de música on jo estic més habituat a anar. I vaig pensar, bueno, seria molt guai intentar unir aquests dos mons i fer alguna cosa especial. Però ja quan ho pensava veia que era un pollastre molt gran i estava convençut que quan els hi proposés dirien que no. I això em donava certa tranquil·litat. Però justament, clar, els hi va encantar la idea i van dir que sí.
1: El dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de l'Avenren, Shoji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
3: La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
22: És un dels grans mestres del terror en el manga, probablement... No hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
3: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
1: La companyia italiana Carmine Lieto ha obert la 34a edició del concurs de focs artificials Ciutat de Tarragona amb més de 700 quilos de pirotècnia. L'espectacle ha mostrat tota mena de formes i colors amb pirotècnia disparada des del mar. Milers de persones s'han apropat fins a la platja del Miracle, que enguany s'ha adequat per a l'ocasió perquè els visitants gaudeixin d'una cita més que consolidada. El certamen s'allargarà fins dissabte amb un cartell cada dia a 11:15 de la nit. Aquest dijous és el torn de la pirotècnia Alto Palancia, una empresa valenciana nascuda el 2024 i especialitzada en mascletades, tronades i castells.
23: La xarxa de comunicació local.

0: xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en Xarxa destacant-vos que el ple del Parlament aprovarà definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Analitzarem tot seguit el nou escenari que s'obre, com canvia la gestió de les polítiques públiques amb unes partides que ja no són fruit d'una pròrroga. Ho farem en conversa amb Xavier Calafat, politòleg i analista de dades. Abans, fem un repàs de la resta de titulars d'aquest dijous 2 de juliol. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha anunciat el MNAC, el govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació. Un talla la calçada de l'AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà, en sentit sud, i deixa un quilòmetre de cua. L'altre, a la C25, Espinelves, talla un carril en direcció Lleida. Una tercera incidència, en aquest cas un vehicle avariat a l'AP7 a l'Ampolla, deixa un carril tallat en direcció a Barcelona. Pel que fa a la resta de vies, destaquem retencions habituals al nus de la Trinitat i congestió al Vallès, a l'AP7 a Barberà i a la C58 direcció Barcelona. I pel que fa al temps, situació tranquil·la aquest dijous i una temperatura que ha baixat una mica. L'aixafogó es mantindrà avui molt present, sobretot arran de mar. També a l'Empordà s'espera una temperatura elevada, però es descansa una mica millor a la resta del país. Aquest migdia i tarda es desfaran els pocs núvols que queden. Dia radiant i assolellat, per tant, la calor, això sí, anirà pujant de mica en mica a les comarques del sud de Lleida.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 4 minuts de 8:15 del matí. Entrem en matèria. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat el primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat, perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. I ens ho explica tot plegat Lamont Carvajal.
2: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: Per tant, avui s'acaba l'etapa de pròrrogues, com ens explicava Lamont Carvajal, i comença la de tenir números actualitzats per poder planificar, prioritzar i actuar. Què implica això en la gestió del dia a dia i en els serveis que rep la ciutadania? Ho analitzem tot seguit amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Xavier.

0: En tot cas, si ho hagués de resumir en un titular, és aquest. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer.
1: En quins serveis públics, Xavier, es pot notar primer que el govern té pressupostos reals? On pot haver-hi un canvi tangible per a la ciutadania? Ens pots posar algun exemple concret?
0: Hi ha un molt clar. Les llistes d'espera en la sanitat. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquestes serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant. Si s'apliquen bé, sanitat, educació, transport públic, habitatge, molt important, podrem tenir aquestes partides d'habitatge per construir aquests habitatges públics que ens falten. I jo ho deixaria aquí, en aquests 4 o 5 grans reptes que té el país.
1: Xavier, acabo. Venim de pressupostos prorrogats des del 2023 amb preus i necessitats desfasades. Per què és tan important treballar amb xifres reals? Què canvia en la planificació i en la gestió?
0: Bueno, perquè els reptes de 2023 no són els mateixos que 2026, no? És a dir, la realitat socioeconòmica del país és molt distinta. Com hem viscut un període inflacionari molt greu i hi ha que actualitzar. Vull dir, una empresa que, per exemple, ha de contractar un menú d'una escola, una empresa que ha de fer el servei de neteja d'un hospital, és diferent si no té el govern els comptes actualitzats, no? Evidentment, els suplements de crèdit se pot arribar a fer, però has d'anar negociant partida a partida i depèn d'una negociació política. Ara el govern ja no ha de fer aquestes negociacions polítiques, té els pressupostos per tot aquest any i li permetrà afrontar aquests reptes d'una forma molt més estable.
1: Doncs Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, gràcies per acompanyar-nos aquest matí, que vagi molt bé.
0: Igualment, una abraçada.
1: Més coses. Trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho explica tot plegat en Joan Ferrer.
2: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En parlen el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxant.
3: És una peça estratègica, clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori i com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la gigafactoria, pensem que és un d'estos grans projectes tractors.
4: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la gigafactoria, factoria. I un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
2: La candidatura per acollir la gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares, a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
1: I de la crònica internacional, un dia més seguim parlant de Veneçuela, perquè una setmana després del doble terratrèmol, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més de 11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren ara, sobretot, tot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida, que ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat, ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació de Lleida, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor

0: que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donaven més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufèmia.
1: En aquests moments, les cinc persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, han resultat negatiu.
2: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han fet declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'atestat, doncs quan estigui finalitzat passarà al jutjat i amb un resultat final.
0: I encara a la carretera, una veïna de Cabrera d'Anoia de 50 anys ha mort aquest dimecres després de xocar frontalment contra un camió amb el cotxe que conduïa Sant Sadurní d'Anoia. Els Mossos investiguen ara les causes de la col·lisió. Des del principi d'any, 70 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I l'anàlisi de sang que confirma la malaltia d'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de tenir un deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona i ens en dona més detalls la Maite Polo.
3: La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
4: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
3: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs amb tot el desplegament per la sortida del Tour de França de fons, la xarxa Més estrena avui un capítol especial de podcast, del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista. És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i del ciclisme de carretera. La periodista Anna Morgades Valldosera parla amb Joan Rebagliato, coordinador del Diccionari de la Bicicleta i el Ciclisme, que ha preparat el Termcat.
5: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: I quan passa un minut de 3/4 de... Deia, quan passa un minut de 3/4 de 8, preocupació al sector dels productors de moluscos, de mol·luscs pel Delta de l'Ebre, del Delta de l'Ebre, per les altes temperatures de les badies. A finals de juny, els termòmetres ja han marcat els 28 graus a l'aigua, el llindar a partir del qual el musclo pot començar a morir. Tot i que cada any els productors avancen més la campanya, hores d'ara encara fa falta extreure un terç de la producció. Més informació amb Dani Camacho, de Canal T.
6: La temperatura de l'aigua del mar Mediterrani se troba per sobre del que seria habitual. Això també se reflecteix en l'aigua de les badies del Delta de l'Ebre, on els musclos són sensibles a les altes temperatures. De fet, la mortalitat comença als 28 graus, al qual ja s'ha arribat. Entre els productors hi ha preocupació.
7: Estem al llindar, al límit. Ara, el que seria perjudicial, diguéssim, per al musclo i per la cria de musclo, és que estos 28 graus s'allarguessin en el temps. Vull dir, no estem parlant d'un dia o dos, sinó que estés 15 dies o 16 dies de més d'aquesta temperatura. Llavors ja es podrien produir les primeres mortalitats.
6: En els darrers anys s'ha anat avançant la campanya perquè la calor no afecta a tanta producció, però a hores d'ara encara queda un terç dels musclos a l'aigua.
7: Nosaltres, per part nostra, l'únic que fem és això, és intentar pues, cada dia començar la campanya més prompte per disminuir els riscos, no?
6: Els productors continuen reclamant l'obertura de la bocana del fangar, cosa que afavoriria l'entrada d'aigua més freda i ajudaria a nivellar les temperatures.
0: L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert el jaciment als Casots de Subirats, a l'Alt Penedès, les restes d'una nova espècie de gos os que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. L'animal era carnívor, tenia la corpulència d'un llop i podria haver pesat entre 50 i 70 quilos. De fet, fa 30 anys que es va descobrir, però no ha estat fins ara que s'ha pogut estudiar en profunditat. La Caterina Tallón, de Penedès Televisió, ha estat al jaciment i ens ho explica amb detall.
3: El jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gos os amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
8: I el gen aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard també és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
3: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
0: Els bombers han trobat morta una dona de 75 anys desapareguda des de dimarts a la tarda a Sant Boi de Llobregat. La dona havia sortit de casa i no hi havia tornat. Es va activar un dispositiu de recerca amb una vintena de dotacions que va treballar tota la tarda i la nit d'ahir. Les gestions d'investigació dels Mossos d'Esquadra van permetre situar l'última connexió del telèfon mòbil de la dona a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat, on l'han localitzat sense vida. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tegas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
9: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que ell va dir que no ven, ara. El 9 perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
0: Al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions sensacions de l'equip en aquesta Copa del Món.
10: Yo, a medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
0: Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les tres primeres etapes de la ronda francesa. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camús. Totes tres jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora. Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camús és una boia de present i de futur. Aquestes incorporacions han de permetre que el Sabadell pugui lluitar per guanyar títols.
11: Comencem de nou i amb tota l'experiència que portem, evidentment, acumulada, i intentar seguir aprenent i créixer aquí, a casa, una altra vegada.
12: Amb un projecte molt xulo, amb jugadores molt i molt grans i amb un entrenador que segur que estarà a l'altura i tinc plena confiança en ell.
13: Creo que todo el mundo cuando es pequeño sueña como jugar en Sabadell. Y nada, a nivel personal, pues seguir creciendo individualmente.
0: Minuts per arribar a les 8. El trasllat de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar el 6 de juliol. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Antoni Gaudí va dissenyar els seus primers tres edificis a Mataró. Ho va fer entre el 1878 i el 1883 per encàrrec de Salvador Pagès, el director de la cooperativa tèxtil La Obrera Mataronense, que tenia una fàbrica a la ciutat. Ara, la mostra Gaudí, Pagès i L'Obrera, que es podrà visitar fins al 8 de novembre a la nau Gaudí, reescriu la trajectòria del geni que havia de construir una trentena de cases per als operaris de la fàbrica i fins i tot un casino, però la crisi de finals del segle XIX va aturar-ho tot. La resta ja és història. I el patrimoni és un dels reclams turístics de Tarragona i ara s'hi afegeix una nova cita que permetrà experimentar l'amfiteatre tal com era en l'època romana, la Tàrraco de fa 1.800 anys. Serà a través d'unes ulleres de realitat mixta que per primera vegada al món s'estrenen en un patrimoni d'alt valor arqueològic. Els visitants poden gaudir d'observacions directes des de l'arena i de recreacions digitals històriques com un combat entre gladiadors o feres amb 14.000 espectadors al recinte. Estem parlant d'una tecnologia que ja s'implementa en atraccions de PortAventura com el tren de la mina. I aquest dimecres s'ha mort l'integrant del grup Locomía, Manuel Arjona, de 58 anys, segons ha anunciat la mateixa formació musical. Arjona era un dels quatre fundadors del grup, nascut a Barcelona, que va irrompre els escenaris a mitjans dels anys 80 del segle passat i que durant dues dècades va ser popular a les pistes de balls de diferents països.

I encara del món de la música, ha mort als 74 anys Victor Willis, el policia de Village People. Era el vocalista principal i coautor dels principals èxits del grup, com ara aquest YMCA que escoltem, o també el Go West o In the Navy. Als concerts acostumava a portar un uniforme de policia o d'oficial de la Marina. Willis, com us dèiem, ha mort el dia abans de fer 75 anys a causa d'una agressiva malaltia, segons un portaveu del grup. Village People va gaudir d'un gran èxit als anys 70 i ha venut 100 milions de discos a tot el món.

0: Edició Matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 2 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem la resta de titulars. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França. Un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Veneçuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. I avui arrenca Vilanova i la Geltrú la dotzena edició del Vida Festival. Noms com els de Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fisher són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina artistes internacionals, estatals i una destacada presència de talent català. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. En parlarem tot seguit amb Dani Poveda, director de Vida Festival. Ara mateix passen 3 minuts i mig de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. De fet, posant especial atenció a l'AP7, que està tallada al Tarragonès per un accident. Per tant, Mireia Camats, molt bon dia. Explica'ns una mica el detall d'aquesta última hora.
2: Hola, bon dia. Doncs si és així, l'AP7 està tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un turisme i un camió que ha volcat, desviaments obligatoris per la sortida 220 del Vendrell. Les alternatives són la Nacional 340 i la 7 i l'AP2 i la 27. A la Nacional 340, però, hi ha 9 quilòmetres de retenció del Vendrell a Creixell en sentit sud. A la C32, retencions del Vendrell en sentit Barcelona. També hi ha cua de Gavà, Sant Boi en sentit nord. A la 2 hi ha retencions de Pallejà, Cornellà en sentit Barcelona i retencions de Cornellà, Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. La B23 i a cua de Molins de Rei a Barcelona. Tornant a la P7, hi ha retencions de Montornès a Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. A la C58 hi ha retencions de Terrassa de Dia de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va molt carregada de Montcada a Barcelona. La C17 i a cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la Pota Nord, aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. La C31, retencions a Badalona per anar cap a Barcelona, i a Barcelona, situació complicada a les rondes, amb trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I la previsió meteorològica és cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui gaudirem d'un dia sense núvols, un cel ras.
3: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Una jornada que ja desperta ben asserenada a gran part del país. Tenim algun nuvolet a hores d'ara enganxat a la Val d'Aran, també núvols prims que estan entrant per la Costa Brava i encara es veu una mica de fum dispers dels incendis que continuen cremant a l'Aragó amb vent de ponent i de mestral. Aquesta fumera arriba fins a casa nostra. En qualsevol cas, de núvols importants poquets i la matinada i el matí que estan sent una mica més agradables que els últims dies. S'ha descansat una mica millor, per bé que en alguns racons de l'Empordà a hores d'ara la tramuntana cremadora fa que hi hagi més de 25 graus de temperatura. De fet, aquesta tarda gairebé no hi haurà ni un núvol. Podríem fer un concurs a veure si algú es troba amb algun nuvolot gruixut, perquè no n'hi haurà, i una temperatura que pujarà una mica respecte ahir. Sobretot avui, on farà més calor una altra vegada, serà les comarques del Camp de Tarragona, de l'Ebre i del Pla de Lleida. Per tant, moltíssima calma, un temps de juliol al mil per mil. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes de govern del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. Ens ho explica tot plegat Lamón Carvajal.
4: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma a prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: Amb l'aprovació dels comptes, doncs, s'acaba l'etapa de pròrrogues i comença la de tenir números actualitzats per poder planificar, prioritzar i actuar. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, que creu que és molt important tenir nous pressupostos per afrontar els reptes de la societat actual, sobretot amb sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit, però el govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquests serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant.
1: I a Madrid, mentrestant, trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho amplia el Joan Ferrer.
6: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En parlen el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxan.
7: És una peça estratègica clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori i com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la Gigafactoria, pensem que és un d'estos grans projectes tractors.
8: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la Gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la Gigafactoria. I un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
6: La candidatura per acollir la Gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares, a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
1: 8 i 10 i de la plana internacional, una setmana després del doble terratrèmol de Veneçuela, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional, tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts i a 26 d'ells espanyols i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren sobretot ara en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. De nou a casa nostra, la conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donaven més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santeufemia.
9: En aquests moments, les cinc persones que han estat intervingudes, han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa, doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, resultat negatiu.
10: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, ha fet declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'atestat, doncs, quan estigui finalitzat passarà al jutjat i amb un resultat final.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre avui i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. La Unió Excursionista de Vic commemorarà el proper 9 de juliol el 60è aniversari del segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria. Ho farà amb una caminada que recordarà una de les accions més emblemàtiques del catalanisme durant el franquisme. Alguns dels protagonistes dels fets també hi participaran. Ens ho amplia el Marcel Puig del 9TV.
11: El segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria la nit del 8 al 9 de juliol del 1967 i el seu retorn al santuari 5 anys després va ser una de les accions més espectaculars del catalanisme durant la dècada dels anys 60. Aquella acció, pacífica però molt arriscada en el context polític del franquisme, va tenir un gran ressò internacional i va contribuir a donar visibilitat a les reivindicacions del poble català. Ara, gairebé 60 anys després d'aquells fets, la Unió Excursionista de Vic ha impulsat una caminada commemorativa per recordar aquella gesta històrica.
12: No només és un acte de record del passat, no? És un acte, doncs, que reivindica un esforç col·lectiu una identitat de poble, de país.
13: És bo homenatjar-los amb ells i homenatjar també de passada a totes les persones que han lluitat i estan lluitant per salvar les nostres llibertats.
11: La comitiva aportarà també una còpia històrica de la imatge de la Mare de Déu de Núria que serà dipositada al santuari.
1: I l'Ajuntament de Barcelona posa en marxa el projecte de l'Arxiu de la Ciutat, que vol integrar els diversos equipaments arxivístics del municipi en un sol espai, en concret a la nau industrial més gran del recinte de Can Batlló. El nou equipament aglutinarà 70 quilòmetres de documentació i, a més, es vol convertir en un espai obert a la ciutadania. Els companys de BTV han visitat aquest nou espai.
14: La nau 8 de Can Batlló acollirà a partir del 2034 l'Arxiu de la Ciutat, 12 segles d'història que ocupen una setantena de quilòmetres lineals de documentació, avui dispersa per una vintena d'equipaments que en molts casos han quedat obsolets i estan saturats. El projecte duia anys al calaix i avui es presenta ampliat en 5.000 metres quadrats.
15: S'anirà fent per etapes, l'important és començar, allargar una mica més els períodes, però començar, i per tant, el cost total són 98 milions d'euros fins a l'any 34. Segurament serà dels més grans equipaments municipals de la nostra ciutat, 30.000 metres quadrats.
14: La part de l'arxiu disposarà d'una àmplia sala de consultes. La gran àgora del centre cultural tindrà uns 1.900 metres quadrats i inclourà diversos espais com sala d'exposicions, auditori o cafeteria. La transformació de la nau 8 de Can Batlló tindrà un impacte en el barri de la Bordeta i el districte de Sants-Montjuïc, però també a la resta de la ciutat, ja que la vintena de seus dels arxius municipals actuals es destinaran a altres usos, com equipaments o habitatge dotacional.

0: Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tebas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
1: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
0: Pel que fa a la configuració de la plantilla, el club blaugrana ha renovat Andreas Christensen fins al 2028. El danès, de 30 anys, i que va arribar al 2022 procedent del Chelsea anglès, només ha pogut disputar fins ara 98 partits oficials a causa de les lesions. Signa una renovació a la baixa, però amb condicionants que poden fer augmentar la fitxa en funció de la seva participació a l'equip. I pel que fa al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 8 d'aquest vespre a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
2: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y le pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
0: I us ho estem dient des de primera hora del matí. Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants, formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les 3 primeres etapes de la ronda francesa. Els equips ja han arribat a Barcelona i també gran part dels 2.000 periodistes que seguiran aquest gran depart del Tour. El seu punt d'operació serà el Palau Sant Jordi, que s'ha convertit en un centre de premsa. L'equipament, que també serà el centre d'operacions de l'organització, ja ha començat a acollir els primers mitjans acreditats.

0: El trasllat de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar el 6 de juliol. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Avui arrenca a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fishou són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència del talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival es celebrarà fins al 4 de juliol als Jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més i a partir de 11:15 de la nit la remissió a les televisions locals. Doncs en volem parlar amb el director del Vida Festival, amb el seu director, en Dani Poveda. Bon dia, Dani, i gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, molt bon dia. Què tal, com esteu?
0: Tot a punt. No sé si hi ha alguna cosa que sempre et faci patir fins a l'últim minut.
1: Aviam, som patidors els que organitzem festivals, sobretot perquè és una responsabilitat molt gran tractar el públic com es mereix. Ahir vam estar fent proves de llum fins a les 2 de la nit. Avui tenim aquesta cara de son perquè amb tot l'equip vam estar revisant sobretot aquestes instal·lacions artístiques tan boniques que posem que a la Masia d'en Cabanyes per fer sentir molt especial als artistes, molt especials al públic i fer que la Masia, que és un lloc meravellós d'aquí de Vilanova i la Geltrú, la nostra ciutat, doncs que estigui contenta de que nosaltres estiguem fent accions culturals com la del Petit de Calaril, que avui doncs fareu en directe a vosaltres i que us estem molt agraïts de que ens doneu aquest suport i que visibilitzem artista de casa, un artista de casa.
0: Dani, el Vida continua apostant per un format petit, cuidat, sense voler créixer. Per què aquesta fórmula segueix funcionant? Què hi troba el públic que no trobaria en un festival massiu, en un macrofestival?
1: O sigui, nosaltres creiem que 10.000 persones per dia, que en són un total de 30.000 persones que passaran aquests 3 dies per Vilanova a veure aquestes magnífiques actuacions com la del Petit de Galeril, doncs creiem que ja és un format molt gran i creiem que és la justa mesura per crear un espai com el de la Masia, que hi caben legalment unes 25.000 persones i només en posem 10.000, i dic només perquè sabem que estem en un món on tot el que no creix, decreix, i nosaltres des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica, que és un acte que el meu equip de producció m'està retraient dia a dia perquè és molt complicat de fer-ho, però ho farem amb moltes ganes i sabem que serà un èxit.
0: Amb 200 artistes i músics, eh? Parlem, doncs, del Petit de Calaril. Què representa per al Vida apostar per projectes tan singulars i donar tant pes a l'escena catalana?
1: És una responsabilitat que hem de tenir tots els programadors del país. Nosaltres fem un festival de música a la nostra ciutat per descentralitzar la cultura, però també per fer aquesta fotografia a les escenes de casa. Aquest projecte de fer el concert inaugural el primer dia de festival és una cosa que va sorgir fa uns 3 anys, que ja és un acte que, doncs, que ha agafat forma i que ara mateix és tot un èxit perquè les entrades s'estan a punt d'esgotar i realment doncs estem doncs molt encuriosits de com viurà aquest moment tan únic del Petit de Calaril. Són 258 persones que estaran treballant doncs, fent aquest acte. Venen els balls populars de Vilanova a la Geltrú, que per nosaltres és un orgull com a organització poder-los rebre, perquè sempre hem estat a les festes majors de Vilanova i és un acte molt bonic. i vindran molts col·laboradors, amics del propi Petit de Caralil, que faran les seves cançons, i per tota l'esplanada del festival doncs hi haurà tres rues metafísiques que acabaran confluint doncs a dalt de l'escenari, i que serà un acte d'aquests doncs únics i que la gent podrà veure a la xarxa.
0: Doncs sí, i ho mirarem. Dani Poveda, gràcies i bon dia. Molts encerts en aquesta 12a edició. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies i us esperem a totes.
0: I parlem ara d'un altre festival com Les Dansa, la trobada de dansa d'arrel que es fa a les Preses a la Garrotxa, que arriba a la seva 44a edició i reivindica els 50 anys de Marboleny, l'entitat organitzadora de l'esdeveniment. Del 17 al 23 d'agost, la programació combinarà la mirada internacional amb el vincle que té, doncs, amb la natura. Enguany es posa el focus en el País Basc com a territori convidat. També s'estrena Brida, d'Esther Guntín. A més, hi haurà presència de 5 països d'arreu del món, com Cuba o Indonèsia. Tot plegat en una edició que, com ha explicat la directora del festival, Núria Feixa, reconeixerà el recorregut fet fins ara.
2: Tot aquest gruix de gent que han fet possible doncs, fer créixer l'entitat, aquesta família, o fets com la construcció de l'espai de dansa, un espai dedicat exclusivament a la dansa d'arrel, o el que estem presentant avui, no? El Festival Les Dansa.
0: I la companyia italiana Carmine Lieto ha obert la 34a edició del concurs de focs artificials Ciutat de Tarragona amb més de 700 quilos de pirotècnia. L'espectacle ha mostrat tota mena de formes i colors amb pirotècnia disparada des del mar. Avui és el torn de la pirotècnia Alto Palancia, una empresa valenciana nascuda el 2024 i especialitzada en mascletars, tronades i castells.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i al Notícies en xarxa us estem explicant que el ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. De seguida anirem en directe fins a l'entorn de la Sagrada Família per copsar de primera mà quina és la situació ara mateix. El govern de Veneçuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. I el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern de l'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. I avui arrenca Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Noms com els de Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina artistes internacionals, estatals i una destacada presència de talent català. Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. Dani Poveda, director del Vida Festival, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
2: Nosaltres des de la primera edició vam voler fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer.
1: Volem saber a aquesta hora com se circula a la xarxa viària catalana. En un matí ja us ho hem explicat complicat per l'accident d'un camió que ha bolcat i que talla l'AP7 al Tarragonès. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Bon dia, a l'última hora. Quina és, Mireia?
3: Hola, bon dia. Doncs l'AP7 continua tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un turisme i un camió que ha bolcat. Desviaments obligatoris per la sortida 220 del Vendrell. Les alternatives són la Nacional 340 i la 7 i l'AP2 i la 27. A la Nacional 340, però, hi ha 12 quilòmetres de retenció del Vendrell a Creixell en sentit sud. A la C32, retencions al Vendrell en sentit Barcelona i més endavant cua de Gavà a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. També hi ha retencions a Castellbisbal en sentit Lleida per un camió avariat que talla un carril, per tant precaució. A la B23 i a Quart de Molins de Rei a Barcelona, tornant a la P7 i a retencions de Montornès a Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. A la C58 i a retencions de Sant Quirze a Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 molt carregada de Montcada a Barcelona. A la Pota Nord aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. La C31 retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. La 2 retencions a Caldes de Malavella en sentit Figueres per un accident i situació complicada a les rondes de Barcelona amb trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Doncs un cop tancada la portada, ara sí entrem de ple en matèria. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. És una informació de l'Amon Carvajal.
4: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma a prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: Amb l'aprovació dels comptes, doncs, s'acaba l'etapa de pròrrogues i

0: la sanitat com l'educació, en aquests casos la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits, el govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant.
1: I de la plana internacional, un dia més hem de parlar de Veneçuela. Una setmana després del doble terratrèmol d'aquest país, el govern ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donaven més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santaeufemia.
2: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, resultat negatiu.
3: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, n'ha fet declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'atestat, doncs quan estigui finalitzat passarà al jutjat i amb un resultat final.
1: I Catalunya engega motors per acollir les 3 primeres etapes del Tour de França que comportaran importants efectes a la mobilitat tant a Barcelona com als 60 municipis per on hi passa fins dilluns vinent. La capital catalana acull avui dijous la presentació dels equips i les primeres restriccions ja són visibles a aquesta hora, per exemple, a l'Avinguda Gaudí de la capital catalana, on continuen els preparatius. Allà hi hem enviat el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. A aquesta hora del matí ja costa, entenc, desplaçar-se pel voltant de la Sagrada Família, oi?
4: Bon dia, Elena. Sí, efectivament, perquè Catalunya es prepara per acollir les 3 primeres etapes de la volta i de la prova, i el pas del Tour esquitxarà en bona part del territori, començant per aquí, per Barcelona, ja que s'està preparant la capital catalana per acollir la presentació aquesta tarda dels diferents equips i també la desfilada, el recorregut simbòlic que els ciclistes iniciaran a Sant Pau, acabaran a Sagrada Família, passant per aquí, per l'Avinguda Gaudí, ja totalment blindada per celebrar aquest acte. Aquest és el punt de partida des d'on s'arrencarà i es desplegarà el tall de trànsit que començarà a les 2 de la tarda per tots els carrers adjacents i acabarà blindant tot el perímetre de la ciutat, afectant carrers com ara Ronda del Guinardó, Sant Quintí, Còrsega, 2 de maig, Aragó, Avinguda Diagonal i Nàpols. Però la cosa no acabarà aquí, perquè les afectacions continuaran al calendari dissabte vinent també a Barcelona amb la contrarrellotge, una prova que accentuarà encara més les afectacions pel que fa a la mobilitat i el trànsit i acabarà partint la ciutat pràcticament en 2 meitats. S'han instal·lat 3 passos elevats a diferents punts de la ciutat per facilitar la mobilitat dels vianants. També s'instal·laran 30 de fonts mòbils per lluitar contra la calor i la deshidratació d'aquelles persones, d'aquells ciutadans barcelonins també de l'àrea metropolitana que vulguin seguir seguir molt a prop les diferents proves del pas del Tour per Catalunya. I diumenge avancem en el calendari, Helena, perquè serà el torn de la segona etapa, sortirà des de Tarragona, tornarà a entrar a Barcelona per carretera de Collblanc.

0: abans haurà recorregut, hauran recorregut els ciclistes uns 168 quilòmetres, municipis de l'Alt Penedès, també el Baix Llobregat, així que a més de Barcelona són més de 60 els municipis catalans també afectats pel pas del Tour a Catalunya a partir d'avui i fins dilluns. Dilluns precisament acabaran ja les afectacions fora de la regió metropolitana, es traslladaran en aquest cas a Osona, a Ripollès, ja que la sortida serà des de Granollers. Per tant, Helena, 5 dies d'infart, 5 dies d'escenari esportiu del pas del Tour de França per la capital catalana i també un gruix de 60 municipis del litoral barceloní.
1: Doncs aquestes restriccions que ens explicaves coincideixen tant en el temps amb la visita del Papa que, si més no, aquí a Barcelona ja no ens agafa gaire de nou. Gràcies, Anna, per la fotografia del moment. Que vagi molt bé. Doncs el que dèiem, aquesta acollida de Catalunya al gran depart del Tour ha suposat una inversió pública de 20 milions d'euros. Però avui no volem parlar del retorn econòmic, sinó que volem parlar del que també hi guanya el país, per exemple, en prestigi esportiu, en projecció internacional o en marca del país. En definitiva, què representa que el Tour passi per casa nostra? Li preguntem a Xavier Riera, ell és professor d'organització d'esdeveniments esportius del Centre Universitari EUNCET, adscrit a la UPC. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, Helena, gràcies a vosaltres.
1: Catalunya ha acollit esdeveniments de pes a nivell esportiu, com per exemple els Jocs del 92, fa molts anys, és veritat, però també la Fórmula 1 o la Volta. Però què té el Tour que cap d'aquests esdeveniments no tingui o no hagi tingut? Quina capa de prestigi, per dir-ho d'alguna manera, de prestigi esportiu, afegeix?
2: Bé, el Tour de França jo diria que és dels esdeveniments esportius més importants de tot el món i transcendeix molt més enllà del ciclisme. Hi ha molta gent que no segueix el ciclisme però sap que ha passat el Tour. El Tour és una prova centenària, és històrica, que serà la quarta vegada que trepitgi Barcelona, per tant és increïble el pes que té en la història de l'esport mundial i que se celebri a Barcelona, doncs el seu impacte és molt gran. Pensa que segurament és l'única prova esportiva que aquests dies es pot fer un forat en el Mundial de Futbol, vull dir que és el que la importància del Tour de França és enorme, enorme.
1: Escolta'm, el Tour és un esdeveniment d'una complexitat, com tu deies, enorme. Com pot influir això a nivell de Catalunya com a país acollidor? És a dir, que pugui gestionar un dispositiu d'aquesta magnitud. Quin impacte té en la reputació institucional i en la capacitat del país per atraure futurs esdeveniments globals?
2: Bueno, seguir ensenyant al món que Barcelona és capaç d'acollir, ja fa molts anys va acollir uns Jocs Olímpics, que potser és la prova esportiva, potser no, segur, més complexa, però que et pot acollir, com acollirà d'aquí poc, serà seu mundialista, finals de Champions amb el nou estadi, ha acollit campionats importants de mundials de natació, és seguir posant Fórmula 1, mencionades fa un moment, no? Portem molts anys al circuit de Catalunya-Barcelona acollint Fórmula 1, gran premis de MotoGP, vull dir, és constantment que Barcelona sigui associada a l'esport. No només això, també no ens oblidem de la marató i de la mitja marató, que cada vegada són més populars arreu del món, també són complexes organitzativament i es fan amb èxit. Per tant, Barcelona ha de continuar renovant aquesta aposta per l'esport perquè continuï situant-se a nivell mundial com una referència en capacitat organitzativa. Demostres que tens capacitat hotelera, ensenyes cultura, gastronomia, infraestructures bones, vull dir, ho té tot Barcelona, però s'ha de seguir promocionant en aquest sentit per seguir atraient aquests esdeveniments.
1: I ara et vull fer una doble pregunta, Xavier, perquè el temps és el que ens limita. Catalunya vol ser una destinació cicloturista, o potser s'ho planteja. El Tour pot canviar aquesta percepció internacional del país? I et faig de seguida l'altra. I per nosaltres, per la gent de casa, què ens aporta el Tour? Pot ajudar a fomentar l'ús quotidià de la bicicleta, per exemple, i reforçar la cultura esportiva del país?
2: No crec que faci un clic molt gran, però sí que és veritat que és un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. I ho dic perquè, bueno, jo soc practico ciclisme des de fa anys, però és que en els últims 5-6 anys és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa, que ajudarà moltíssim a reduir segurament la factura sanitària en el futur. Llavors, és un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda que aquesta gent se senti, doncs, molt millor, a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada. No és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners, i aquesta proximitat del tour, de la bici, fa que segurament doncs segueixi augmentant aquesta passió per la bicicleta, segur.
1: Doncs Xavier Riera, ho veurem, i com a mínim ens desplaçarem perquè la curiositat és gran per veure de prop aquest esdeveniment. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí, que vagi molt bé, Xavier.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: 9:15. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert el jaciment als Casots de Subirats, ho dic bé, a l'Alt Penedès, les restes d'una nova espècie de gos os que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. L'animal era carnívor, tenia la corpulència d'un llop i podria haver pesat entre 50 i 70 quilos. De fet, fa 30 anys que es va descobrir, però no ha estat fins ara que s'ha pogut estudiar en profunditat. La Caterina Tallón, de Penedès Televisió, ha estat al jaciment i ens ho explica amb detall.
4: El jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gos os amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion moyasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
5: I el gen aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard també és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires dius, és l'última, però és la més primitiva.
4: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
1: Doncs avui la crònica esportiva l'encetem amb un nom propi, el de Joan Laporta. Cristina Álvarez, molt bon dia.
6: Bon dia.
1: Perquè ha pres possessió del càrrec del president de Barça.
6: Sí, el van escollir fa dies, però ja ha pres possessió del càrrec i ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per les quals vol que vagi als que serà el seu quart mandat. Ha estat acompanyat dels 21 membres de la Junta Directiva i també amb el president de la Lliga, Javier Tebas. En el seu discurs ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
7: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
1: El Mundial de Futbol, Bèlgica s'ha classificat per vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries en la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
8: Yo a medida que pasan los días confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo porque creo que creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
6: El Club Esportiu Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, si no, plantejarà dues opcions, seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcís Sala un cop acabi la instal·lació de la gespa a l'estadi on juga el Sant Andreu, que és l'etern rival dels graciencs. La consulta es farà durant la setmana vinent. I Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour de França. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les tres primeres etapes de la ronda francesa. Doncs el Tour que ho envaeix tot aquests dies, eh?
1: Doncs sí, estarem molt pendents i ho explicarem tot.
6: I tant.
1: I seguim ara amb cultura per explicar-vos que el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat, si més no, el MNAC al govern aragonès, tot i que el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Avui arrenca a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival la celebrarà fins al 4 de juliol als Jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Cal Eril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més i a partir de 10:45 de la nit la reemissió a les televisions locals. Aquest espectacle reunirà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i del Garraf. N'hem parlat de tot plegat fa uns minuts amb el seu director, el Dani Poveda.
9: Nosaltres des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Cal Eril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
1: Doncs res, que avui tenim l'agenda molt plena, ja veieu el festival Vida, però també el Tour, per tant, demà us ho expliquem tot. Fins a les 7, que vagi bé, adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, per la Pili García. Matí amb diverses afectacions a les carreteres catalanes, sobretot a la AP7 i als accessos a Barcelona. La situació més destacada continua a la AP7, amb la calçada tallada en sentit Tarragona al Vendrell i entre la Pobla de Montornès i Roda de Berà. També hi ha retencions a la AP7 al Vallès en tots dos sentits i un carril tallat a l'Ampolla. A l'àrea Barcelona, trànsit dens a la A2, a la B10, a la B20, la B23, la C32 i la C58. També hi ha congestió important a la Nacional 340 en sentit Creixell i el Vendrell. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des de 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i a la el PSC, que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el nou model proposat. I la conductora de l'autocar accidentat ahir a Lleida al matí ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. I restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les primeres etapes de la prova. I el govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara sobretot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Investigadors de l'IDBell, de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, han identificat un mecanisme que manté en espera cèl·lules amb mutacions abans que es formi un tumor. La recerca s'ha centrat en l'oncogen MIC, alterat en més del 60% dels tumors humans, i podria obrir la porta a intervenir abans que el càncer es desenvolupi. En esports, Joan Laporta ha pres possessió com a president del Barça i ha iniciat el seu quart mandat al capdavant del club. I pel que fa al temps, la calor es normalitza amb màximes d'entre 30 i 35 graus puntualment fins als 37. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. En marxa al Parlament el debat i votació dels pressupostos de la Generalitat que s'aprovaran amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Junts s'ha erigit com a alternativa al govern del PSC. Antoni Castellà n'és el diputat.
2: Torno a dir, no és un país condemnat a la decadència. Catalunya és un país amb un potencial immens. El que necessita no és resignació. Catalunya necessita lideratge. Catalunya no necessita administrar les limitacions, necessita superar-les. Catalunya no necessita governs que ocupin el poder, necessita governs que transformin el país. I sí, Catalunya necessita pressupostos, però no aquests.
1: Castellà ha acusat el president Salvador Illa de governar amb arrogància ara que ja té garantits els pressupostos i ha posat d'exemple l'actitud que va tenir ahir en la sessió de control. En mobilitat es mantenen diverses afectacions a les carreteres catalanes, sobretot a la AP7 i als accessos de Barcelona. A l'AP7 hi ha congestió per un accident entre Martorell i el Papiol en sentit Tarragona amb un carril tallat. També continua tallada la calçada al Vendrell i a la Pobla de Montornès en direcció, també en direcció Tarragona. A l'àrea metropolitana hi ha retencions a la A2, a la B10, B20, B23, C31, C32 i C58. També hi ha afectacions a la C25 a Espinelves i a la C51 entre Valls i Alió. I a tot això s'hi sumarà a partir d'avui les restriccions de mobilitat dins la ciutat de Barcelona per la presentació dels equips del Tour de França. La prova sortirà de la capital catalana i fins dilluns també provocarà afectacions en una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes. Baixa lleugerament l'atur a Catalunya amb 458 persones menys i un total de desocupats se situa en els 307.169, la xifra més baixa en 18 anys. El govern espanyol incorporarà a partir d'avui a la futura llei de protecció de menors en entorns digitals la prohibició d'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Avui s'incorporarà a la futura llei. El text també preveu tipificar com a delicte la manipulació algorítmica i l'ampliació dels continguts il·legals i establir responsabilitats penals per als directius de plataformes que els retirin, que no els retirin. L'objectiu, segons l'executiu, és fer l'espai digital un entorn més segur per als joves. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili Garcia. Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També baixa lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i el total de desocupats se situa en 307.000, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
2: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
1: Riu també reclama polítiques per incorporar al món laboral els majors de 52 anys i l'estacionalitat dels contractes per a joves, així com posa en alerta que s'hagin destruït lloc de treballs ocupats per dones. En marxa al Parlament el debat i la votació dels pressupostos de la Generalitat, que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per als compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Des del PP, el diputat Juan Fernández ha assegurat que Catalunya ha de girar full del nacionalisme català i ha comparat Salvador Illa amb Artur Mas.
3: Cada dia se li posa més cara d'Artur Mas. No perquè pensin igual, potser sí, sinó perquè tots dos acaben representant el mateix. Un president atrapat pels seus socis, incapaç de liderar un projecte propi i disposat a sacrificar l'interès general per mantenir-se una mica més al poder. Ja sap on va acabar Artur Mas.
1: Per la seva banda, Esquerra i els Comuns donen suport als pressupostos. Han avisat que ara el govern ja disposarà de recursos i no tindrà excuses per executar polítiques progressistes. I més de 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País València i Andalusia. El 67% de les peticions provenen dels ciutadans de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. En marxa al Parlament el debat i la votació dels pressupostos de la Generalitat que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per a compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Els Comuns han promès exigència al PSC un cop aprovats els pressupostos i han avisat que la legislatura dependrà de com el govern abordi l'habitatge, rodalies i educació i salut. Jessica Albiat també ha carregat contra Junts i els ha exigit que deixin el que ha qualificat de joc macabre amb el PP.
2: Aquí sembla que alguns cal recordar-los, senyors i senyores de Junts, qui és el Partit Popular. El Partit Popular és el partit més corrupte d'Europa. És el partit de les càrregues de l'1 d'octubre. És el que ataca la immersió lingüística i la unitat de la llengua. És el que ha fet una tasca ingent perquè el català no siga oficial a Europa. És el que estava en contra dels indults i de l'amnistia. És el de la dona del País Valencià. És el de les morts a les residències del Madrid d'Ayuso per culpa de la Covid.
1: Albiach ha assegurat que els Comuns tindran la mà estesa per negociar, però també fermesa per exigir el compliment dels acords. I Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També ha baixat lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i en total el desocupat se situa en els 37.168, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
3: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
1: Riu ha posat el focus especialment en tres col·lectius: les dones, perquè aquest juny s'ha destruït llocs de treball femenins, les persones de més de 52 anys que continuen tenint dificultats per reincorporar-se al mercat laboral i els joves que sovint entren a treballar amb contractes estacionals. I més d'un 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 60% de les peticions provenen de ciutadans de l'Amèrica Central i Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: anar amb el gra.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

drop in the ocean.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, són una mostra d'unitat aquests comptes, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
1: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig. Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
1: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes desfilaran des del recinte modern de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
1: 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: És més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
1: En cultura avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fight Boy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Ichu com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Galeril i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 10:45 de la nit a les televisions locals en una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
1: I volem saber quina és la previsió del temps avui, que el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada d'una segona onada de calor. Aquest estiu serà, això sí, a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols, per tant, moltes hores de calor. I, de fet, avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Iván López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jessica Albiach.
10: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
1: No deixem l'economia perquè Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que no pas al maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. És una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
12: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
13: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
12: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
14: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
12: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
1: Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessitin. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
16: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat, doncs també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que milloren les condicions als treballadors i treballadores que els presten.
15: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
0: Notícies en xarxa.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns. Hi haurà restriccions tant a Barcelona com en una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
4: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
1: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 o la C31. La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
17: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les tres zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
18: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passi, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a 2:15, 3, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
17: L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
1: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, al Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Al Ripollès algunes empreses ja no obriran portes a causa de les restriccions. Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
19: Davant d'aquesta situació, algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. Ho explica Paqui Fajula, de Relacions Laborals de Soler i Palau.
20: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir a recuperar. I la resta, doncs ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho un dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
19: El cas de Conforça s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball. Escolteu a Lucía Barrientos, directora de Formació, Talent i Seguretat Laboral de Conforça.
20: I llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa o van canviar per un altre dia de calendari.
19: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N-260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
1: Repassem altres notícies destacades d'avui. Un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
4: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tràmit, que és gairebé el 52% del total.
1: El PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en Entorns Digitals.
4: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
5: joves.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt del cos pel cas Leire.
4: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del Partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista, Leire Díaz.
1: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de fa ara una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
4: De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 295, i els esforços dels equips d'emergència se centren en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
1: És un quart de tres. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Temen que la nova llei, aprovada ara fa 15 dies, quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
22: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
21: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya, limitat a les teulades.
1: Nou matí de caos a l'AP7 per dos accidents que han complicat moltíssim la mobilitat, especialment a les comarques de Tarragona, per un sinistre entre un camió i un turisme. El camió ha bolcat i ha escampat la càrrega a l'asfalt, cosa que ha fet tallar la via des de primera hora del matí. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
23: L'accident a l'AP7 ha tingut lloc quan passaven uns minuts de les 6 del matí i ha involucrat un turisme i un camió a l'altura de la Pobla de Montornès. El camió ha quedat bolcat a la via i tota la seva càrrega, formada per begudes, ha quedat escampada a la calçada. Com a conseqüència, s'ha hagut de tallar l'autopista en sentit sud, provocant llargues retencions. Per aquest motiu, s'han desviat els vehicles a la sortida del Vendrell, el que de retruc ha provocat retencions a l'N340 que han arribat als 11 quilòmetres entre Creixell i el Vendrell. L'accident també ha provocat un ferit lleu que ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.
1: També a la P7, un accident entre un camió i un autobús a l'altura de Maçanet de la Selva ha provocat un ferit lleu i ha obligat a tallar un carril en sentit Girona.
4: A l'autocar hi viatjaven 28 persones que han hagut d'esperar que un altre vehicle els passés a recollir.
1: I una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada també a la P7, en aquest cas a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
4: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió n'ha sortit il·lès.
1: A Lleida, 9 persones continuen ingressades, 4 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova per l'accident d'ahir en què un autocar, recordem, es va estavellar contra la façana de la Diputació. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
24: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident.
25: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar perquè la ciutat recuperés el seu ritme i, sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
24: Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han d'estudiar tota la informació recopilada.
1: I passem també per l'Alt Empordà, perquè des d'aquest 1 de juliol ja ha començat la restricció de circulació al Parc Natural del Cap de Creus. La mesura s'aplica fins al 31 d'agost, de 9:45 del matí fins a les 4 de la tarda. Empordà Televisió, Jesús Segade.
2: L'objectiu, evitar col·lapses i protegir aquest espai natural. Ens ho explica el regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada.
3: Aquesta restricció es fa per tema de sostenibilitat del parc. El parc no pot assumir el volum de vehicles que havia assumit en anys anteriors i és per això que es fa aquesta restricció. Ens trobàvem amb molts problemes amb accessos de serveis en cas de bombers, en cas d'ambulàncies, pels cotxes aparcats que hi havia als vorals.
2: Si aneu amb moto, bicicleta o a peu, podreu passar sense restriccions. També tenen el pas lliure els veïns de Roses i aquells que tinguin una reserva en algun establiment del parc. Per a la resta de conductors, fora d'aquest horari, l'accés torna a ser lliure.
1: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, li estem escoltant. També Amaya o Ralph Ichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència del talent català. 20 cuchillos
4: mortales. Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
1: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tartar Helena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
4: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
5: Fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs perquè un artista com el Petit de Caleril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
4: Enguany el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
1: A Barcelona, una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis, i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gaudí, Miró, Gomis, The Constructed, reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
7: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
6: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
9: La part digital és radical, perquè l'espírit de Gaudí és radical. A Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
6: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
1: I és moment per a la informació esportiva. Avui amb Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Barcelona viu ja avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour de França.
26: Bon dia, Marta. A partir de 6:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 de la tarda per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i recorrem fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per Catalunya. A més, aquesta presentació estarà acompanyada d'un espectacle musical amb artistes com Sílvia Pérez Cruz, Lia Cali i Doctor Prats. També participaran institucions culturals com el Cor de Teatre, els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i els Castellers de la Sarà Sagrada Família. Al Mundial de Futbol, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després de perdre per 0-2 fins al minut 86 contra el Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf contra el Congo i els Estats Units, que han eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries de la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
8: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
26: Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol. El migcampista del Castelló signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní, de 26 anys, format en les categories inferiors a l'Horta, el Sant Andreu, el Parets, el Sants i el Costa Brava, ha disputat 75 partits al Castelló de la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències. Escoltem Àlex Calatrava, tot just nou fitxatge, nou jugador de l'Espanyol.
10: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi, que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar, i molt content i amb moltes ganes.
26: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat 3 fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camo, totes 3 jugadores que provenen del Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora. Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. I en bàsquet, a la Lliga Endesa, l'Ilerna Lleida ha fet efectiva la clàusula de rescissió del contracte de Cameron Crookwich, que no continuarà a la capital del Segrià. També ha anunciat la baixa de Calef Agada, i per la seva banda el Manresa ha fet oficial la baixa de Calderici. I a la Lliga Endesa femenina, en aquest cas l'Espar Girona, ha renovat Carolina Guerrero per una temporada més.
1: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
0: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
1: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i se supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu, de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
1: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes es filaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda de Gaudí fins a la Sagrada Família.
1: 1.174.000 persones és la xifra que s'ha acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: Més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
1: En cultura, avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralfi Chu com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Caleril i la processó Matafísica es podrà veure a la plataforma a la xarxa Més a les 8 i a partir de 10:45 a les televisions locals en una coproducció de la xarxa i Canal Blau.
1: Fem també un cop d'ull al temps, just avui que el Meteocat ha emès un avís per una nova onada de calor que ens arriba a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols, per tant, moltes hores de calor, i de fet avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so Ivan López, a la coordinació José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues pressupostàries, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost. per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jessica Albiach.
2: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
10: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
1: El politòleg i analista de dades Xavier Calafat creu que és molt important tenir aquests nous pressupostos per tal d'afrontar els reptes de la societat actual, sobretot en sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat en una entrevista a la xarxa.
11: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit, però el govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquestes serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar.
1: Avui l'aprovació dels pressupostos ha coincidit amb la publicació de les dades de l'atur que mostren com Catalunya marca un nou rècord d'ocupació el mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
12: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
13: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
12: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
14: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
12: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
15: Notícies en xarxa.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
4: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips ja entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
1: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral com la Nacional 340 i la C31. La Generalitat recomana utilitzar l'AP7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
15: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
16: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passa, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpid. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
15: L'Ajuntament ha activat 11.580 places

0: que és un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. I ho dic perquè és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa. És un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda a que aquesta gent se senti molt millor, a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada. No és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners.
1: Riera afegeix que el Tour és un exemple més de l'aposta de Barcelona per associar la seva imatge als grans esdeveniments esportius i a la voluntat de situar-se com a referència en capacitat organitzativa.
2: Per cert, que coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista.
1: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
2: I repassem altres notícies destacades del dia. Començant per una xifra important, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants que impulsa el govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
1: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
2: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos, pel cas Leire.
1: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol. Hauria estat liderada per l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire.
2: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de tot just fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
1: De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
2: Tornem a Catalunya, són gairebé 3:15. La Confederació de Federacions de Veïns demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant, temant que la nova llei aprovada ara fa 15 dies quedi en paper mullat perquè no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
4: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
3: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya, limitat a les teulades.
2: No deixem la salut, ja que l'Institut Català d'Oncologia acaba d'inaugurar a Badalona una nova unitat per a assajos clínics que s'encarrega de tastar tractaments en fase de prova. És una unitat que ja existia anteriorment, però que ara s'ha habilitat amb un espai exclusiu per millorar el tracte amb els malalts. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
5: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals. Escoltem el cap del Servei d'Oncologia Clínica, Ricard Messia, i el cap de Servei d'Hematologia Clínica, Juan Manuel Sancho.
6: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general, i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic i d'estadiació per saber que realment són candidats.
7: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada,

0: pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats, amb més controls dels que faríem habitualment.
1: Seguint amb la idea de crear espais més còmodes pels pacients, l'ICO també va inaugurar unes noves sales d'espera anomenades Domus, que compten amb seients més amples i acollidors, a més de prestatgeries amb llibres per fer més agradable l'espera.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El govern ha aprovat una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius. Es tracta d'una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques als territoris afectats per la transició nuclear. Ràdio Tortosa, David Benito.
4: Mosaics Agroforestals Vius és un projecte singular impulsat per l'associació LAUB que es desplegarà durant els pròxims 3 anys a les Terres de l'Ebre, al sud de Lleida, el Priorat i el Baix Camp. L'objectiu és incrementar la resiliència dels sistemes agroforestals davant la crisi climàtica, reduir el risc d'incendi i impulsar una nova bioeconomia vinculada al territori. Pere Josep Jiménez és director tècnic de l'associació.
5: Incorpora temes de creació de llocs de treball, de conservació de la biodiversitat, de recuperació de zones aforestades, prevenció de riscos com són el tema d'incendis, de suport actiu a la ramaderia i a l'agricultura extensiva. Per tant, és un projecte transversal, és un projecte d'abast global.
4: El projecte combina l'anàlisi i la motorització dels espais naturals amb actuacions de gestió forestal, recuperació de conreus tradicionals i suport a la ramaderia extensiva.
3: De l'Ebre al Maresme, l'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Per 5è estiu consecutiu s'activa un cos d'agents cívics nocturns, coneguts popularment com a serenos. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
6: Un grup de 12 serenos s'estan formant aquesta setmana a Mataró per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Enguany allarguen una hora el seu horari i passejaran pels carrers fins les 2:20 de la matinada. La seva principal tasca complementa la de la policia local, que també preveu intensificar la presència en els punts més concorreguts durant les nits. Escoltem Núria Moreno, regidora de Mataró Segura.
7: El que s'atén una miqueta tots els temes de les molèsties, sobretot en el descans dels veïns.
6: L'equip de serenos que coordina la tasca amb fins a 12 serveis municipals treballarà fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per la Festa Major de les Santes, que treballaran diàriament.
3: I important presentació, la que ha fet aquest matí l'Ajuntament de Tarragona. Es tracta de l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar aquest espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible i amb un mirador. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
8: Segons ha explicat el conseller d'Urbanisme, Nacho García, el projecte té un doble objectiu: posar en valor un dels elements més destacats del sistema de fortificacions modernes de Tarragona i recuperar un espai degradat perquè esdevingui un nou punt de trobada per la ciutadania.
9: La creació d'un nou espai públic, d'una nova plaça pública, d'un nou espai urbanístic pel gaudi de la ciutadania.
8: La proposta inclou la creació d'un itinerari totalment accessible, una plaça polivalent, un mirador sobre la ciutat i el Mediterrani i zona d'estada. En l'àmbit patrimonial es restaurarà el baluard de Sant Climent i es convertirà l'espai en un centre d'interpretació de les fortificacions modernes, amb un mural explicatiu sobre la seva evolució històrica.
3: I és moment per a la cultura.
10: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir.
3: Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Dida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya, que estem escoltant, o Ralphie Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals amb artistes estatals i una destacada presència de talent català.
10: Pero desde que te conocí dejaste entrar en el jardín.
11: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 10:45 de la nit també es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
3: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Van, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tarta Ralena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
11: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
12: Té sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Caleril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
11: Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club.
3: I una exposició a la Casa Batlló de Barcelona relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
14: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
13: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
15: La part digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
13: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
3: Arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Barcelona viu avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour.
16: Bon dia, Marta. Serà a partir de 6:45 que es farà la presentació dels 23 equips participants. En total, 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, que serà tot just situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 per la plataforma La Xarxa Més, amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com per exemple Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i també fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per les carreteres catalanes. Àlex Calatrava, deixem el ciclisme al Tour, parlem de futbol. Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol, el migcampista del Castelló, signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní de 26 anys ha disputat 75 partits al Castelló a la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències.
17: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
16: L'Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, en cas contrari, plantejarà dues opcions: seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcís Sala, Camp del Sant Andreu, un cop acabi la instal·lació de la gespa. La consulta es farà durant la setmana vinent. Escoltem el vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell.
18: A títol personal jo em sento enganyat. Per nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que volem, el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Camp Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
16: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camus. Totes tres jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de tres anys fora. Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. I per acabar, Marta, un apunt de futbol sala. L'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. Pacheco ve de guanyar la Copa Catalunya i la Lliga amb el conjunt blaugrana.
3: Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arriben ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, a les 3 us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns, i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Per la consellera d'Economia, Alicia Romero, són una mostra d'unitat.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
1: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primera vegada els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats però critiquen que es tracta, diuen, de contractació temporal. Òscar Riu és el responsable de l'UGT.
3: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
1: I la circulació de trens de viatgers i mercaderies pel túnel de Rubí es podrà reprendre sense restriccions aquest proper dimarts, dia 7 de juliol, després que DIF hagi acabat les obres de contingència per reforçar, estabilitzar i millorar l'estructura d'aquesta infraestructura. La retirada de les restriccions arriba una setmana abans del calendari que estava inicialment previst. El gestor treballa de manera coordinada, diu, amb la Generalitat i amb Renfe per recuperar completament la rebuit interrompuda des de finals de gener. I atenció, perquè el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada de la segona onada de calor de l'estiu a partir del proper diumenge, un episodi que afectarà especialment l'interior i que s'allargarà almenys fins a dimecres de la setmana que ve, amb màximes de fins a 40 graus o més a les zones més tòrrides del país. Per tal, cal anar amb precaució. I avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fatboy Slim, guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphie Chu com a caps de cartell. El concert inaugural del Petit de Calerín i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma, a la xarxa Més, a les 8 i a partir de 11:15 a les televisions locals amb una coproducció de la xarxa i també de Canal Blau. I aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial. 184 ciclistes que desfilaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
4: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
5: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
4: I repassem els titulars més destacats a la comarca d'aquest dijous 2 de juliol de 2026. El Maresme queda pendent de grans inversions ferroviàries en el nou pla de govern. Martí Capçada.
7: El document no concreta el desdoblament de l'R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, ni tampoc l'arribada del tren orbital fins a Mataró. Dues reivindicacions històriques del Maresme.
4: L'Hospital de Calella incorpora tecnologia 3D per millorar la precisió de les cirurgies oncològiques. Jordi Duran.
8: L'Hospital de Sant Jaume de Calella ha incorporat una nova tecnologia de planificació quirúrgica en 3D que permet als professionals visualitzar amb gran precisió l'anatomia dels pacients abans d'entrar a quiròfan.
4: A Canet es posa en marxa Senom, una aplicació per trobar rutes urbanes més segures. Dani Grau.
9: El projecte de la mateixa com a seu nom i han quedat finalistes en el concurs Audi Crea Challenge d'Audi Espanya. I si guanyen podran viatjar a Silicon Valley, on participaran en un programa de creativitat, innovació i tecnologia.
4: I Calella acumula més de 225 tones d'amiant en cobertes d'edificis públics i privats. Sergi Ferrer.
10: L'amiant, també conegut com a fibrociment, és un material considerat nociu per a la salut que es va utilitzar de forma massiva en la construcció durant dècades, principalment per les seves propietats aïllants i de resistència al foc.

0: Bona tarda, aquest és un dels titulars del dia. El Maresme queda pendent de grans inversions ferroviàries en el nou pla de govern. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, el nou pla de serveis ferroviaris 2030-2040 de la Generalitat preveu millores per la mobilitat del Maresme, però deixa fora algunes de les reivindicacions històriques del territori, com ve a ser el desdoblament de l'R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes i l'arribada del tren orbital fins a Mataró. Entre les principals novetats, el document planteja que l'R1 deixi de finalitzar a l'Hospitalet del Llobregat i s'allargui fins a Cerdanyola Universitat entre el 2027 i el 2028. Aquesta ampliació permetria una connexió directa amb el Vallès i facilitaria els desplaçaments cap al campus universitari i altres municipis de l'entorn. El pla també preveu duplicar la freqüència de l'RG1 abans del 2030, reforçant la connexió entre el Maresme i Girona. Tot i això, el document no concreta actuacions estructurals molt reclamades, com el desdoblament del tram nord de l'R1, un dels principals colls d'ampolla de la línia. Pel que fa al tren orbital, el projecte continua inclòs al pla, però només en el tram entre Terrassa i Granollers. La connexió fins a Mataró queda, de moment, sense calendari. Això ha generat preocupació al territori, que fa anys que reclama millores per augmentar la capacitat, la fiabilitat i la puntualitat del servei ferroviari.
0: Accident insòlit abans d'ahir a la nit al port de Premià de Mar, on un cotxe es va precipitar a l'aigua per raons que encara no s'han aclarit del tot. Martí, seguim amb tu.
1: Doncs sí, segons ens expliquen des de Marina Port Premià, hauria tingut a veure amb una confusió del conductor en el moment d'arrencar, quan hauria posat la primera en lloc de la marxa enrere. Afortunadament, el jove, que al moment de la immersió era l'únic ocupant del vehicle, va poder sortir pel sostre del cotxe, un sostre solar, i saltar a l'aigua abans que el vehicle s'enfonsés. Moment que va ser gravat en vídeo i compartit a xarxes, on ja s'ha viralitzat. L'home va resultar il·lès. Els fets van passar cap a 11:45 de la nit. Els testimonis van alertar ràpidament al 112, o potser després de gravar el moment amb el mòbil, i van acudir a l'indret efectius del SEM i de la policia local de Premià de Mar. En aquell moment, el personal del port va activar el pla d'emergència i es van habilitar les anomenades barreres de contaminació a l'aigua. Ahir al matí es va activar un dispositiu participat per la policia local i Guàrdia Civil, i també amb el concurs de submarins i el cotxe va ser extret de l'aigua amb una grua. Pel que ens diuen avui des de l'Ajuntament, no s'està fent cap investigació policial per entendre'ns del tot què ha passat, ja que va ser un incident fortuït i les companyies asseguradores s'estan fent càrrec de les gestions corresponents.
0: Gràcies, Martí. Canviant de qüestions, l'Hospital de Calella incorpora tecnologia 3D per millorar la precisió de les cirurgies oncològiques. Jordi Duran, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. L'Hospital de Sant Jaume de Calella ha incorporat una nova tecnologia de planificació quirúrgica en 3D que permet als professionals visualitzar amb gran precisió l'anatomia dels pacients abans d'entrar a quiròfan. Aquesta eina facilita una millor planificació de les intervencions, especialment en casos oncològics complexos, i contribueix a realitzar cirurgies molt més segures, més precises i més conservadores amb els òrgans. Actualment aquesta plataforma s'utilitza en els serveis d'urologia, de cirurgia general i de ginecologia. Ho explica la cap del servei, Susana Cuadrado.
3: Casos de pacients oncològics on tenen tumors molt grans, que anatòmicament la imatge que tenim tant per ressonància com TAC no ens acaba de definir bé què és el que abarca aquest tumor. Si sol·licitem aquesta imatge 3D, que es basa en aquesta ressonància, en aquest TAC que ja tenim fets, ens dona una imatge que podem veure des de diferents angles de l'anatomia i podem comprendre molt millor l'anatomia del pacient i l'anatomia, sobretot, d'aquesta patologia problema. Ens ajuda a veure si el tumor està en contacte amb altres estructures veïnes i ens ajuda a poder plantejar l'estratègia quirúrgica en el moment de que decidim operar. Perquè una vegada estem operant a quiròfano, també podem veure aquestes imatges i anar molt més dirigits cap a on, quins teixits podem deixar, quins teixits ens hem d'emportar en la cirurgia. I per tant, ens ajuda a tenir més precisió i al mateix temps disminuir molt més les complicacions.
2: Amb aquesta incorporació, l'Hospital de Calella reforça la seva aposta per la innovació i la transformació digital aplicada en la salut, amb l'objectiu de continuar millorant la qualitat assistencial i els resultats clínics dels pacients.
0: I encara a Calella, la ciutat acumula més de 225 tones d'amiant en cobertes d'edificis públics i privats. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, l'amiant, també conegut com a fibrociment, és un material considerat nociu per a la salut que es va utilitzar de forma massiva en la construcció durant dècades, principalment per les seves propietats aïllants i de resistència al foc. Segons les últimes dades oficials, a Calella hi ha un total de 52 cobertes que agrupen 143 elements de fibrociment amb un pes total de 225,05 tones. Entre els espais identificats hi ha unes grans galeries comercials del carrer Església i diversos magatzems de construcció i distribució de productes per a l'hostaleria situats a la part alta de la Riera Capaspre. També hi figura la coberta del pavelló municipal del Parc del Mau, pendent de substitució. De fet, l'Ajuntament de Calella ja disposa d'un primer projecte per executar l'actuació encarregat l'estiu del 2025, que calcula una inversió superior al 500.000 euros. Tot i que encara no hi ha un calendari definit, el consistori treballa amb la previsió de minimitzar l'afectació de les obres sobre l'activitat esportiva de l'equipament. En aquest sentit, ha impulsat la renovació de la pista del Tomàs Claramunt perquè a partir del setembre pugui acollir entrenaments de bàsquet i handbol. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Calella, Manuel Vicente, explicava que la partida per a la nova coberta es podria incorporar al pressupost del 2027, tot i que l'execució de les obres es podria ajornar per no interferir en els compromisos esportius previstos.
5: En el pressupost del 2027 probablement doncs, es contemplarà aquesta coberta del pavelló, perquè tots sabem que tard o d'hora s'ha de fer. A ningú se'ns escapa que ara mateix, 2026-2027, Calella és ciutat de l'handbol i el que no afectarem és l'activitat esportiva de la ciutat, que ara mateix és molt i molt intensa. Per tant, no alterarem cap de les activitats previstes, però sí que ens preparem per quan vingui aquesta obra, sigui el 2027, sigui el 2028.
4: El projecte preveu un termini d'execució de 5 mesos per completar la substitució de la coberta del pavelló municipal.
0: A Canet de Mar es posa en marxa Senom, una aplicació per trobar rutes urbanes més segures. Dani Grau, bona tarda.
6: Bona tarda. El projecte l'han batejat com a Senom i han quedat en finalistes en el concurs Audio Crea Challenge d'Audi Espanya, i si guanyen podran visitar Silicon Valley als Estats Units, on participaran en un programa de creativitat i innovació tecnològica. Senom és una aplicació, volíem dir, que proposa rutes urbanes més segures i permet comunicar incidències als ajuntaments. L'eina genera rutes intel·ligents que prioritzen carrers ben il·luminats, amplis i sense obstacles, amb l'objectiu de facilitar trajectes més accessibles i confortables. Senom ha quedat seleccionat com a finalista entre més de 600 projectes presentats d'arreu de l'Estat dins de l'Audi Crea Challenge, una iniciativa que impulsa propostes innovadores desenvolupades per joves estudiants. Si guanyen el concurs, viatjaran fins a Silicon Valley per participar en un programa de creativitat i innovació tecnològica. La iniciativa es troba ara en fase de votació popular. Es pot donar suport al projecte a través del web www.audicrea.volting.
0: Gràcies. I la Comissió d'Agermanament de Palafolls busca mans per assegurar el futur dels sopars a la fresca. Marc Ferri.
7: Amb la festa major ja a l'horitzó, la Comissió d'Agermanament de Palafolls ha fet una crida pública per tal de sumar nous voluntaris al seu projecte. L'entitat, que és l'ànima dels tradicionals sopars a la fresca, necessita reforços no només per garantir l'èxit d'aquest acte, que es fa durant la Setmana Gran del municipi, sinó també per assegurar un relleu generacional que permeti mantenir vius els lligams amb les localitats agermanades amb Palafolls. Helena Carles, que és una de les voluntàries de l'entitat, explica que calen mans per poder fer aquest sopars a la fresca, i per això recorda que la Comissió d'Agermanament és una entitat oberta.
8: Que es demanen són mans, sobretot per fer el sopar a la fresca. I després també de retruc, clar, són gent que poden entrar a participar i ser part de l'agermanament, que això també és el que es vol, obrir-ho a la gent del poble, qui estigui interessat. Clar, primer de tot, ja tenir ganes doncs, de dedicar-hi hores, sí, perquè sempre hi ha feines, sí, per fer, perquè ell ha explicat, sí, això del sopar a la fresca, que és on necessiten més mans, però realment durant tot l'any, com vas preparant, sí, activitats, sí, doncs també has de participar d'aquesta entitat i anar a les assemblees i venir a dir la teva, a portar opinions i feina.
7: Des de la comissió s'explica que actualment l'entitat compta amb un grup d'entre 15 i 20 persones. Tot i ser un nucli ja consolidat, no tots poden estar totes les activitats i viatges que s'organitzen des de la comissió. A la festa major, això dificulta la logística tant d'organitzar les casetes dels pobles agermanats com també a l'hora de preparar els centenars d'àpats que serveixen durant les nits dels sopars a la fresca. La demanda de voluntaris no se centra només en ajudar a la cuina, també es busquen perfils diversos, des de persones disposades a ajudar a la logística i el muntatge, fins a d'altres que vulguin participar en la gestió burocràtica o en l'organització de les activitats que es duen a terme durant tot l'any. Formar part de la comissió d'agermanament també implica mantenir viva la flama a Max Letermes, a França, i també reprendre els vincles amb Poppy, Itàlia, que es van veure afectats per culpa de la pandèmia.
0: I el GAIP obliga l'Ajuntament de Calella a facilitar les despeses de la targeta municipal. Sergi.
4: Sí, l'origen del cas es remunta a finals del 2025, quan la CUP de Calella analitzava l'execució del pressupost municipal del 2024. Segons explica el portaveu del grup, Albert Comas, diverses partides van cridar la seva atenció per l'increment de despesa respecte al pressupost inicial, especialment les relacionades amb promoció d'esdeveniments, comunicació institucional i atencions protocolàries de l'alcaldia. En aquest darrer cas, la CUP va detectar que la partida havia passat d'uns 17.000 euros pressupostats a prop de 35.000 euros executats, motiu pel qual va sol·licitar el detall de diverses despeses, entre elles alguns àpats institucionals i els moviments de la targeta bancària d'alcaldia.
9: Tot ve d'un tràmit que vam estar fent sobre els pressupostos del 2024, on vam veure que hi havia diferents partides que s'incrementaven moltíssim. I vam demanar el detall de diferents partides, vale? I on hi havia un increment que era molt gran d'aquestes partides era sobretot amb promoció de grans esdeveniments i cultura, també amb comunicació institucional, i després també vam veure, doncs, que una de les partides que també vam demanar el detall de les atencions protocolàries a l'alcaldia, hi havia 17.000 euros que estaven pressupostats i se n'havien executat 34.000.
4: Segons la CUP, la informació facilitada inicialment per l'Ajuntament era incompleta. Com es assegura que només se'ls van facilitar els imports agregats per mesos i explicacions genèriques, però no els extractes bancaris complets, els justificants, ni els tiquets de les despeses, ni tampoc la documentació relativa a alguns dinars institucionals? Per aquest motiu, el partit va presentar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, és a dir, la GAIP. Durant la tramitació es van presentar fins a 3 al·legacions, ja que, segons la CUP, el consistori continuava sense facilitar tota la documentació requerida i oferia únicament la possibilitat de consultar-la presencialment. La resolució concedia 5 dies hàbils a l'Ajuntament de Calella per lliurar aquesta informació. La CUP denuncia que aquest termini es va superar sense que es produís el lliurament i que, finalment, la documentació ha arribat després de la insistència del grup i de la intervenció de la GAIP. Per al grup, el cas posa de manifest la importància dels mecanismes de garantia del dret d'accés a la informació pública i defensa que els càrrecs electes han de disposar de tota la documentació necessària per poder exercir la seva tasca de control de la despesa municipal.
0: I l'Ajuntament de Palafolls obre concurs per trobar i llogar una nau per les entitats locals. Marc Ferri.
7: El consistori Palafollent ha tornat a treure la licitació del contracte de lloguer d'un immoble destinat per a nau d'entitats, un cop ja s'ha esgotat el contracte actual. Aquesta nova convocatòria busca un espai que continuï donant servei al teixit associatiu i cultural del municipi, seguint el model que ja es va implantar ara fa 5 anys. Segons recullen els nous plecs de la licitació, el consistori busca un local amb una superfície mínima de 800 metres quadrats. Un dels requisits indispensables és que la nau estigui ubicada dins el nucli urbà. L'objectiu és que les entitats no hagin de desplaçar-se als afores per dur a terme la seva activitat social. L'immoble haurà d'estar dividit en dos àmbits clarament diferenciats. Per una banda, un espai destinat a l'activitat de les entitats culturals, amb entrada per a vianants independent, i una alçada que permeti la seva compartimentació per fer-hi tallers o assajos. D'altra banda, la zona de magatzem i també haurà de tenir uns accessos amplis per l'entrada de camions, pensada per allotjar material de la brigada municipal i també servir de base per les reunions i el material de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Palafolls. Aquesta aquesta licitació referma l'esforç per mantenir la rebaixa de costos que es va aconseguir ja fa 5 anys. El 2021, l'Ajuntament va posar fi a un lloguer històric que pujava 5.000 euros mensuals per passar a un model de preus escalats. El nou contracte manté aquesta filosofia i fixa una renda màxima de 3.000 euros durant la primera anualitat, que anirà pujant progressivament fins als 4.000 euros en cas que s'esgotin les pròrrogues previstes fins al quart any. El valor total estimat d'aquest contracte és de 165.000 euros.
0: I l'Ajuntament de Canet demana la implicació del comerç a la Fira Modernista. Dani.
6: Sí, l'últim cap de setmana de setembre es fa la 18a edició de la Fira Modernista i l'Ajuntament vol que els establiments comercials en prenguin part. Aquesta edició vol posar en valor la cuina modernista com a reflex d'una època de transformació i innovació estretament vinculada als canvis socials, artístics i arquitectònics que van definir el moment modernista. La gastronomia esdevé així un llenguatge cultural més a finals del segle XIX i inicis del segle XX. Els cafès, les fondes i les llars hamburgueses eren espais on trobava i es compartien idees, art i noves maneres d'entendre el món. Aquesta edició vol reivindicar precisament aquesta dimensió cultural de la gastronomia, els sabors, els costums i les formes de viure que van acompanyar l'esclat creatiu del modernisme. Durant el darrer cap de setmana de setembre, els carrers de Canet de Mar tornen a transformar-se en un gran escenari d'època, i és vital així el paper també dels establiments comercials. Els visitants podran descobrir també receptes i costums gastronòmics inspirats en el modernisme, així com en la seva relació amb l'art, el disseny, la vida quotidiana i el patrimoni. L'esdeveniment combinarà divulgació històrica i aproparà aquesta temàtica a tots els públics amb la participació dels restauradors de Canet, que oferiran plats inspirats en el modernisme. Tot això sense oblidar les rutes per conèixer el patrimoni modernista, no només centrat en la figura de Domènech i Muntaner.
0: Seguim repassant l'actualitat a la comarca. Caldes habilitarà l'esplanada de Can Muntanyà com a aparcament els caps de setmana d'estiu. Martí.
1: Correcte, l'Ajuntament de Caldes d'Estrac habilitarà a partir d'aquest divendres l'esplanada Can Muntanyà, com tu bé has dit, com a aparcament provisional les nits de divendres i dissabte durant tot l'estiu. La mesura té com a objectiu ampliar l'oferta de places d'estacionament en els mesos de més afluència de visitants i facilitar l'accés al nucli urbà. L'aparcament estarà obert des de les 9 del vespre de divendres fins a les 5 de la tarda de dissabte i tornarà a obrir dissabte a les 9 del vespre fins a les 5 de la tarda del diumenge. L'Ajuntament recorda que, tot i que durant la nit la zona blava és gratuïta, a partir de les 9 del matí entra en funcionament l'horari regulat i caldrà obtenir el tiquet corresponent. Amb aquesta iniciativa, el consistori vol afavorir la rotació de vehicles, reduir la pressió d'aparcament al centre del municipi i també donar suport al comerç i a la restauració durant la temporada d'estiu. L'Ajuntament també informa que, de manera puntual, l'esplanada es podrà tancar si ha d'acollir per doneu algun acte o bé activitat programada.
0: I l'Ajuntament de Premià torna a oferir 7 equipaments climatitzats com a refugis climàtics i també suggereix parcs i places en verd, ombra i fonts. Jordi Duran.
2: Un estiu més i arran de les altes temperatures, l'Ajuntament obre les portes d'un seguit d'equipaments municipals i els senyalitza com a refugis climàtics per a oferir xupluc, refrescant els veïns que ho puguin necessitar durant les hores de més calor. Segons s'informava fa uns dies, els equipaments refrigerants disponibles són els següents: l'oficina d'atenció ciutadana, el casal d'avis de Can Manent, la casa de la dona, la propagadora, la biblioteca, el centre cívic i l'espai Ferrarons. En tots els casos els trobarem oberts en el seu horari habitual i sempre que estiguin tancats durant les vacances. També es recorda a l'Ajuntament que existeixen parcs i espais exteriors amb elevada presència de verd, accessibles amb fonts d'aigua o seients, que també es poden fer servir. S'assenyalen fins a 11 indrets a llarg i ample del nucli urbà.
0: En esports, Paula Delgado i Clàudia Romaguera es programen campiones de Catalunya de patinatge. Jordi Duran, seguim amb tu.
2: I tant, el patinatge artístic tordarenc continua demostrant el seu excel·lent estat de forma. Aquesta vegada, les representants del Club Petit Tordera Artístic han bliat amb llum pròpia a la prestigiosa Copa Catalunya, una de les cites més exigents del calendari autonòmic. L'expedició torna a casa amb un balanç extraordinari, que confirma el bon treball de l'entitat, dues medalles d'or i una de bronze. Les grans protagonistes de la jornada han estat Paula Delgado i Clàudia Romaguera, que s'han alçat amb el títol de campiones de Catalunya en les seves respectives categories. Delgado va dominar la pista en el nivell nou júnior, executant un programa sòlid i de gran dificultat que li va valer la medalla d'or. Per la seva banda, Claudia Romaguera també va penjar-se l'or, en aquest cas en el nivell 4 Benjamí. L'alegria per la delegació tordarenca es va arrodonir amb la magnífica actuació d'Ariadna Pérez. La patinadora també va aconseguir pujar el tercer calaix del podi, emportant-se una molt merescuda medalla de bronze en el nivell 2 Benjamí, després de signar una gran coreografia. El Club Petit Tordera Artístic també va comptar amb la destacada participació de les, en les categories cadet. Maria Llamas va finalitzar en 13a posició de nivell 7, mentre que Ivet Oda va assolir la 15a posició del nivell 6. Amb dues esportistes van sumar una experiència molt valuosa de cara al seu futur.
0: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
10: Hola, què tal? Bon dia. Després d'una jornada, la d'ahir, amb més núvols, amb temperatures una mica més baixes, que de fet s'han concretat aquesta passada nit, amb mínimes que han baixat en el conjunt del Maresme. En general, hem d'esperar els pròxims dies una situació marcada per l'estabilitat i altre cop per una clara recuperació de les temperatures, sobretot i molt especialment de cara a diumenge, quan tornaríem a tenir valors al voltant dels 33, fregant els 34 graus a prop de la costa, i arribant cap als 36-37 graus, fins i tot cap a l'interior de la comarca. Per tant, nova glopada de calor que ens acompanyarà durant bona part de la setmana entrant, ben bé fins a mitjans del mes de juliol, i ja veurem què acaba passant. No sembla que hagi de recular aquesta calor i, per tant, continuarem amb un ambient realment molt i molt calorós, a banda, sense precipitacions. Un ambient també sec, amb els boscos ben eixuts, aquí al Maresme i també en altres sectors de Catalunya. Afortunadament, aquests últims dies hi ha hagut algunes tronades cap a l'àrea del Pirineu, del Prepirineu, i almenys en aquestes zones tenim els boscos una mica més regats, però en conjunt sequera ja que comença a fer-se notar, com dèiem, els boscos, i per tant molta precaució perquè el risc d'incendi forestal serà molt elevat al llarg dels pròxims dies. Dit això, com dèiem, avui temps tranquil, temps estable, ambient assolellat, amb unes temperatures que, si bé han baixat aquesta passada nit, les màximes ja pugen un palet en relació a la jornada d'ahir. Encara pot aparèixer algun nuvolet, però poc important, amb vent de garbí, que aquesta tarda es farà moderat, sobretot cap a la costa del Maresme Nord. I la situació marítima estarà dominada, bàsicament, pel marejol aquest matí, amb àrees de maror aquesta tarda, justament a la costa del nord de la comarca. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta que continuarem en la mateixa línia, amb un temps tranquil, assolellat, amb alguns núvols a primeres hores que marxaran ràpidament i amb temperatures que ja comencen a pujar una miqueta més. Dissabte, ambient més càlid, i diumenge, com ja hem dit, sembla que serà probablement el dia més calorós d'aquesta setmana, amb estabilitat i amb sol durant tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, i així començarem també la setmana vinent.
11: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Molt bé, doncs seguim en directe a l'Ona Maresma. Moment de fixar-nos en el que es diu a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma.
2: Comencem, doncs, destacant alguna cosa important al Maresme.
3: Doncs sí, és que avui al Maresme hi ha debat per la decisió d'Arenys de Munt de plantar cara al nou pla de renovables de la Generalitat. I és que el municipi presentarà al·legacions contra el plater, que es tracta del document que ordena la implantació de parcs eòlics i fotovoltaics a Catalunya, perquè considera que el repartiment previst és desproporcionat. Segons l'Ajuntament, la proposta podria acabar afectant fins al 42% del sòl realment disponible del municipi. Un percentatge que veuen completament excessiu per l'impacte que podria tenir sobre el paisatge, la fauna i sobretot els veïns. Tot i defensar la transició energètica, el consistori reclama que el desplegament de renovables es faci d'una manera més equilibrada i adaptada a la realitat de cada poble.
2: Molt bé, i el món, de què es parla avui?
3: Doncs a xarxes i els mitjans també continua generant molt de rebombori el cas de la mort d'Isaac Andic, fundador de Mango. I és que aquest dimarts ha declarat als jutjats de Martorell la seva vídua, Estefania Knuth, i la seva versió podria complicar la defensa de Jonathan Andic, investigat per homicidi. Ja que, segons s'ha conegut, Knuth hauria confirmat que Isaac Andic tenia previst apartar el seu fill de l'empresa a partir de l'1 de gener del 2025, només dues setmanes després de la caiguda mortal a Montserrat. A més, també ha transcedit que Jonathan Andic va trucar primer a la parella del seu pare, perdoneu, abans que els serveis d'emergència. Tot plegat s'afegeix a altres tensions familiars que també s'han posat sobre la taula durant la investigació. Així que, Gemma, estarem pendents d'aquest cas, que està sent el cas de... pràcticament de la dècada, et diria, aquí a Catalunya, i no sabem com acabarà.
2: Totalment, veurem com acaba tot plegat. I el tema curiós del dia...
3: Doncs us explicaré una història que és tan aviat espectacular com temerària, et diria, ja que a Nova York una parella d'acròbates russos s'ha fet viral després d'escalar sense permís fins l'antena de l'Empire State Building a més de 440 metres d'altura, atenció, per demanar-se matrimoni. I és que un cop a dalt van desplegar una pancarta amb un missatge a favor de l'amor i la pau, i tot seguit, ella es va agenollar per fer la proposta. Les imatges enregistrades des d'un helicòpter han corregut com la pólvora per xarxes. Ara bé, al final no va ser tan romàntic, ja que tots dos van acabar detinguts per accedir legalment a una propietat privada i posar en risc la seguretat.
2: Déu-n'hi-do, eh? Valents i temeraris al mateix temps. Martí, anem doncs a tot seguit a conèixer la pregunta del dia. Bé, què estem preguntant avui?
3: Doncs avui preguntem als nostres oients de l'Ona Maresma, Gemma, si us fan por les altures. Podreu respondre amb un sí o amb un no a través de l'Instagram del programa de @onamaresma i veurem que si tenim una audiència valenta o bé una miqueta poruga.
2: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia. Martí, en el teu cas et fan por o no?
3: Doncs em va una mica a èpoques. Et diria que quan era més petit no em feien gaire por, però ara que m'he anat fent gran sí que em fan bastant vèrtic les atraccions aquestes altes o sí, jo crec que votaré que sí.
2: Molt bé, jo també votaria que sí.
3: Sí, no ets d'aquelles que t'agraden a la fira i pujar, sí, a la Nòria, per exemple?
2: Clar, això sí, no? Però el tema d'escalar, per exemple, no ho faria.
3: És a dir, et fan por les altures, però segons on, oi?
2: Exacte, segons l'activitat. Sí, sí.
3: Bueno, també, mira, també podria... La pregunta del dia d'un altre dia, podem demanar als nostres oients quina és l'activitat la qual li fa més por relacionada amb les altures.
2: Doncs sí, és una bona pregunta també. Avui doncs preguntem això. I bé, Martí, gràcies. Fins ara.
3: A tu, Gemma, fins ara.

0: Amb l'arribada de les rebaixes, moltes persones aprofiten per renovar l'armari, comprar tecnologia o també avançar algunes compres pendents, però més enllà dels descomptes, és important conèixer quins són els nostres drets com a consumidors, a quan podem reclamar, si es poden tornar els productes rebaixats o com identificar una oferta real. Per resoldre aquests dubtes, avui ens acompanyen Karam Louahidi, tècnic de l'Oficina Comarcal de Consum. Benvingut, Karam, un cop més a l'Ona Maresma.
1: Bona tarda, moltes gràcies.
0: En primer lloc, explica'ns i recorda'ns quins són els drets bàsics que hauríem de conèixer abans d'anar de rebaixes.
1: Bé, més que drets bàsics, jo crec que també tenim deures, no? Són drets i deures, no? Els drets més importants de cara a les rebaixes, doncs, dret a conèixer la política de devolucions i canvis de l'empresa, garantia legal i comercial dels productes que comprem i dels serveis que contractem. Evidentment, entenc que no fa falta dir-ho, no? Però les rebaixes no canvien els drets que tenim com a consumidors, llavors tots aquests drets i deures que estic dient no canvien, no? Durant aquesta època. Tenim dret també a rebre informació veraç sobre qüestions tècniques i informació sobre com utilitzar productes i com adreçar-nos per fer les reclamacions, no? que podem tenir en relació amb aquests productes. I deures, doncs també nosaltres tenim com a consumidors deures de saber, no? El que estem comprant, hem de ser també una mica responsables, no? Evidentment sempre preguntar, doncs, allò que no coneguem. I doncs informació, no? Sobretot el dret d'informació que tenim els consumidors, doncs crec que és la base, no? És el pilar davant d'una compra d'aquestes rebaixes.
0: Quina diferència hi ha entre rebaixes, promoció i liquidació? Perquè no és el mateix, eh?
1: No. Rebaixes, bé, pot ser confús, perquè s'assemblen tots entre ells. Les rebaixes són un determinat període, és a dir, uns productes que tu tenies amb un preu i llavors durant un determinat durant una determinada temporada, doncs aquells preus que tenies, doncs els rebaixes, no? La liquidació, doncs evidentment és quan tens un estoc amb intenció de acabar-te l'estoc, doncs ja sigui perquè tanques la botiga, ja sigui perquè t'entra estoc de nou, no? I vols dir que el que tenies, doncs també rebaixes els productes, per això que hi ha aquesta relació. I quina era l'altra que m'havies
0: preguntat? I la promoció.
1: I la promoció, doncs, són uns certs descomptes que s'apliquen, o unes certes condicions favorables, okay, que també es poden aplicar de forma correlativa en rebaixes o liquidacions. Uh-huh. O sigui, realment estan tots relacionats entre ells, tot i que tenen, doncs, les seves característiques diferenciades, no? Evidentment.
0: Això és un tema que segur que ens interessa a tots, el fet d'identificar si un descompte és real i no s'ha inflat el preu abans de les rebaixes, perquè això és una trampa que crec que alguns establiments fan, malauradament.
1: Sí, crec que hi ha dos blocs, no?, importants a tractar en relació amb això que dius, no? Primerament, crec jo que no ens hem de fiar, no?, dels descomptes exagerats, no? Si vas a comprar una tele i et diuen que està el 80% rebaixada, doncs evidentment no m'ho crec.
0: Alguna cosa li passa a aquesta tele, no?
1: Exacte, o li passa alguna cosa amb aquesta tele o li passa una cosa amb aquest preu, no? Uh-huh. Alguna cosa ha passat amb aquest preu. O és que me l'han inflat una setmana abans, dues setmanes abans, un mes abans. Això per una banda, no? No fiar-nos, no?, dels descomptes exagerats. I després, d'altra banda, doncs, crec que el bloc important a tenir en compte també és controlar els preus. Uh-huh. No? Ser una mica racionals, no? També tenir una llista de la compra, tenir un producte controlat, no?, un parell de setmanes abans. Si jo sé que les rebaixes arriben en dues setmanes, doncs ja començo a mirar preus, no? I evidentment, doncs, en el moment que arribi la rebaixa, si veig que el producte està rebaixat i no l'he pogut controlar, doncs veure com està el mercat, no?, a quan es ven. Uh-huh. No totes les botigues fan rebaixes, no? Llavors, hi ha botigues que potser per temes econòmics no es poden permetre fer rebaixes, no? Llavors, veure què passa amb aquestes botigues, a quan l'estan venent, i veure si realment hi ha una rebaixa, no?, aquest preu.
0: Per tant, recomanes fer una mica d'estudi, abans de llançar-te a la piscina.
1: Correcte.
0: I comprar, doncs, sense mirar.
1: Totalment.
0: Els establiments estan obligats a acceptar canvis o devolucions als productes rebaixats?
1: És una molt bona pregunta. Sempre dependrà de si la compra la fem a l'establiment o la fem en línia, o la fem fora de l'establiment, que fora de l'establiment pot ser una fira, pot ser a casa o pot ser en línia. Si és en línia, sempre tindrem 14 dies, de manera obligada, tot i que després la botiga o l'establiment ens pugui ampliar aquest termini. Si és a l'establiment de forma física, dependrà de si la botiga, la seva política de devolucions i de canvis, accepta. Llavors, si la botiga en el teu tiquet, quan te l'entreguen, que normalment ho posen enrere, en lletra molt petitona, però ho posen. Si et diuen que no s'accepten canvis d'evolucions, no tindràs una altra, no? Tu has tingut oportunitat de saber-ho, llavors no t'accepten ni canvis ni evolucions. Si en el tiquet no t'ho van posar, doncs evidentment t'hauran d'acceptar aquest canvi o la devolució. I després hi ha una petita excepció en aquests casos, és que per molt que es compri un establiment i la política no accepti canvis i devolucions, si el producte és defectuós, evidentment me l'hauran de retornar, o me l'hauran de canviar, o podria jo decidir, no? Evidentment, entre que em retornin els diners o que me'l retornin, jo decideixi doncs, comprar un altre a la mateixa botiga.
0: Uh-huh. Aquests productes rebaixats tenen la mateixa garantia que qualsevol altre producte en aquest sentit?
1: Correcte, sí, la garantia de productes nous sempre és la mateixa, no? De 3 anys, i la de productes de segona mà, doncs un any com a mínim, tot i que després es pugui ampliar. Sempre serà la mateixa.
0: I quan comprem durant les rebaixes per internet, quins drets tenim? Són els mateixos drets que quan comprem en una botiga física o canvien?
1: Com a tal, són els mateixos drets. L'únic

0: es pot veure més perjudicat, no?, per no tenir el producte davant, no fer les proves o les preguntes pertinents, l'assessorament que podries tenir en una botiga, i és per això que es protegeix una mica més el consumidor.
1: Mm-hmm. Quines són les reclamacions més habituals que rebeu durant aquesta època?
0: Bé, sona sorprenent, però no és tant en canvis i devolucions, sinó que és més en l'entrega de productes. I passa molt en productes en línia. Per què? Perquè doncs les ventes pugen moltíssim, no? La gent fa moltes compres durant l'època de rebaixes i les fa en línia, no? Llavors, el que passa és que les empreses que s'encarreguen de fer aquests transports, les logístiques, no?, d'entregar aquests productes a casa, doncs molts cops pateixen retards, i és aquí on venen el gran gruix de reclamacions en consum, no?, de productes que arriben tard, productes que no arriben, productes que arriben trencats, tota aquesta índole de reclamacions.
1: Si un establiment incompleix els drets del consumidor, què podem fer i on ho podem reclamar?
0: Si volem reclamar, ens hem d'anar a la nostra oficina municipal de consum. Si no tenim oficina municipal de consum i estem dins del territori comarcal del Maresme, ens n'anirem a l'oficina comarcal d'informació al consumidor del Maresme. Si es pot presentar una denúncia, bé, perquè, per exemple, detectem que hi ha una infracció en matèria de preus, no?, un preu que s'ha inflat un dia abans de la rebaixa, presentarem una denúncia, de totes formes, al Consell Comarcal del Maresme, ja que les UMICs no tramiten denúncies, no tramiten inspeccions, i serem nosaltres els encarregats d'enviar-ho a la secció d'inspecció de Barcelona, que s'encarrega de controlar l'ètica dels mercats, no?, a Catalunya.
1: Uh-huh. I una curiositat, quan anem a comprar un producte, bé, sabem que posen nous preus, no?, etiqueten de nou els productes, a vegades etiqueten malament i agafes alguna cosa quan la vols pagar i, clar, la caixa et diu que té un preu, però marcat, etiquetat, en té un altre. Quin preu t'han de cobrar?
0: Normalment, aquí hi ha excepcions, no?, hi ha matisos, evidentment, però normalment, si no es deu a un error i l'etiqueta, doncs, la descripció de l'etiqueta coincideix exactament amb el producte que nosaltres hem agafat, ens haurem d'aplicar aquell preu. Uh-huh. Doncs nosaltres serem els que ens haurem d'encarregar de parlar amb la botiga, no?, i ensenyar, escolta, m'he agraït aquest preu, clar, les fotos que puguis fer, evidentment, pel que pugui passar, poden passar moltes coses, no?, però sempre tenir la prova de que aquell preu està etiquetat d'aquella manera, i llavors en principi ens hauríem de cobrar en aquell preu. El mateix que comentava abans és que potser hi havia un model similar que potser s'ha acabat, llavors per restock, no?, d'agafar stock nou, l'han posat allà, llavors és un model diferent. Mm. I la descripció no coincideix, per això és tan important la descripció, no? El mateix està en la descripció del producte. El preu pot canviar, evidentment, no?, però la descripció és la clau. És
1: per
0: la clau
1: tant, si no coincideix la descripció amb el producte que s'està venent, aquí sí que no t'han de cobrar el preu que marca, sinó el que ells diuen.
0: Exacte. Potser no tant la descripció, hi ha botigues que posen referències, no? Clar. La descripció potser pot coincidir, perquè la descripció pot ser molt genèrica, no? Un robot d'aspiradora blanco, no et posen la marca, no? Genérico. Uh-huh. Llavors haurem de veure la referència, no? Haurem de veure la caixa, l'embalatge, a veure quina referència porta i si coincideix amb aquesta referència.
1: Molt bé, doncs, Caram, moltes gràcies, com sempre, per tota aquesta informació que ens serà molt útil per aquesta, doncs, època de rebaixes que ve. Gràcies, fins ara.
0: Gràcies, espero que sigui molt aprofitosa.
1: Doncs acomiadem el convidat i de seguida fem el tal dia com avui amb en Martí. Martí, bona tarda, estàs preparat?
2: Bona tarda de nou, estic aquí a punt de felicitar les persones que avui fan anys.
1: Doncs va, avui a qui hem de felicitar?
2: Doncs mira, començarem felicitant una persona que avui 2 de juliol fa 37 anys, perdoneu, i parlem d'Àlex Morgan. És una autèntica llegenda del futbol femení mundial. La davantera nord-americana és bicampiona del món, or olímpic, i un dels noms més potents que ha donat la crònica de l'esport internacional en les últimes dècades.
1: Molt bé, d'aquí més, és l'aniversari.
2: Doncs mira, també fa anys, però un menys, que l'Àlex Morgan, i parlem de la Margot Robbie, que es tracta d'una de les actrius i productores més rellevants i cotitzades del Hollywood actual, protagonista d'èxits massius com Barbie, El Job de Wall Street o Jo Tonya.
1: Has vist alguna d'aquestes pel·lícules que ha protagonitzat la Margot Robbie?
2: És que sóc molt poc de pel·lícules. Volia veure Barbie, però no la vaig acabar veient, que me'n recordo que va ser quan, que

0: Van sortir Oppenheimer i Barbie, volia veure les dues i no en vaig veure cap. I el joc de Wall Street l'he començat mil vegades i tampoc l'he acabat. Però, bueno, sí que he vist molts trossos a xarxes i de tot.
1: Jo he vist, d'aquestes que has comentat, Barbie i Tonya. Però el llop, que em sembla raríssim dir el llop,
0: perquè com és el lobo, no?
1: Però el llop de Wall Street, no recordo si l'he vist, potser sí, fa molts anys, l'hauria de tornar a veure per recordar-me'n. I l'altre, jo. Ah, jo, Tonya, vale, vale, és aquesta. Sí. Vale. Sí, pensava que era no... jo
0: també...
1: i Tonya.
0: No, no, és jo, Tonya, però tot. Jo aquesta no em sona, però potser és molt coneguda i a saber.
1: Sí,
0: però
1: és una patinadora de gel que, bé, doncs explica una mica la seva vida, no? Ella es posa en la seva pell i la interpreta. Està bé, em va agradar. Molt bé, en Martí, ja hem felicitat els famosos que avui fan anys, segur que n'hi ha més, però vaja, no podem felicitar-los a tots, així que anem a fer, doncs també, a destacar els dies internacionals.
0: Doncs sí, i avui és un dia internacional que ens toca de ben a prop als periodistes, ja que concretament és el Dia Internacional del Periodista Esportiu. Se celebra en honor a la creació de l'Associació Internacional de Premsa Esportiva, fundada un dia com avui de 1924, durant els Jocs Olímpics de París, per reconèixer la tasca d'aquells que ens acosten l'actualitat i l'emoció de l'esport.
1: Molt bé, un altre dia mundial que em sembla molt, molt, molt curiós.
0: Sí, ui, és el tema, et diria, i ja que avui és el Dia Mundial dels OVNIs, una jornada supercuriosa que ens commemora avui coincidint amb l'aniversari del famós i misteriós incident de Roswell l'any 1947. Els aficionats a la ufologia aprofiten per fer observacions del cel i també reclamar transparència sobre la vida extraterrestre.
1: Déu-n'hi-do, Estic buscant aquí per internet el caso Roswell, també conegut com incident OVNI de Roswell, i Déu-n'hi-do, és com un objecte que sembla realment una nau, no?, d'extraterrestres.
0: Sí, sí, o sigui, la veritat és que és molt curiós per qui ens estigui escoltant i no sàpiga del tema, recordar que l'incident de Roswell és un granger anomenat Mac Bradzell que troba unes restes molt estranyes escampades pel seu ranxo, prop de Roswell, al Nou Mèxic. Estaven formades per paper d'estany, varetes de fusta, plàstic i una mena de cinta adhesiva amb símbols estranys. Bradzell ho recull i ho porta al xèrif local que avisa a la base militar aèria de Roswell.
1: Que fort. Mira, t'he enviat una imatge, Martí, de fet, per WhatsApp, d'un senyor analitzant un cos d'un suposat alien, que, clar, és que és difícil, és difícil perquè una mica que és ficció, que és realitat, suposem, doncs, que molta gent que hi creu aprofita, doncs, a per colar-nos-la, no? O sigui, no sé, és difícil, tot i que jo hi crec bastant, que...
0: Sí, o sigui...
1: Estic convençudíssima.
0: Jo estic al teu barco, jo també hi crec bastant. El que passa és que pels oients que no estiguin veient la foto que m'has passat és un omni a l'ús, et diria. L'omni sí. Que tots ens imaginem que és un omni, amb el cap així com d'omni i cos d'omni, doncs és aquest. Jo et diria que si hagués de ficar la mà a si existeixen o no, crec que no serien amb aquesta forma, ja que és molt típica. Però, bueno,
1: sí.
0: No sé, a veure.
1: Els més, la gent més conspiranoica, saps què diu? Expliquen que, com que veig que anem bé de temps, aquí doncs et tiro un facto, vale, Martí? Diuen que els ovnis estan relacionats, estan integrats entre nosaltres en forma de persona humana. O sigui, tu no els sabries identificar perquè van vestits d'humà.
0: Això seria el que en diuen humanoides o... No
1: reptilians.
0: Sé.
1: Això serien els reptilians.
0: Ah, vale, vale.
1: Que
0: vale.
1: En veritat tenen forma de reptil, però estan disfressats de persona humana. I també diuen que alguns famosos, molt, molt, molt, molt famosos, abans eren persona normal, no?, persona humana, van firmar un contracte amb els reptilians per ser molt famosos i assolir l'èxit, i el deurien incomplir o no estarien d'acord, llavors li fan un doble, i aquest doble doncs no és una persona. Diuen, per exemple, que en Jim Carrey no és Jim Carrey. Si tu el busques al Google, veuràs que ha canviat molt. Clar, hi ha gent que diu que són retocs d'estètica, i hi ha altra gent que diu que no, que és un doble d'en Jim Carrey.
0: Jo també ve... Clar, és que suposo que les persones canviem. Jo també he canviat molt, però perquè m'he engreixat 20 quilos o així. O sigui, no perquè sigui un omni. Però, bueno, no sé...
1: En Sergi Ferrer ens pregunta que la Madonna què és? Un omni, una doble.
2: O el rei d'Espanya.
1: No.
2: El rei d'Espanya.
1: Aquest crec que és ell, no?
0: Bueno, no ho sé, el pobre...
1: No ho sé.
0: És curiós, tu, Sergi, hi creus amb els extraterrestres?
2: Després de veure l'última pel·lícula de Spielberg, que us la recomano molt, me fa molt que pensar, sí.
1: O Bogònia. Sabeu quina pel·li és?
2: Això és una planta, no?
1: No, no. No. Petúnia, no? És una planta. Un A veure, va, concentrem-nos, que ens estem dispersant. Aliens, si ens esteu escoltant, sintonitzeu l'Ona Maresma. Va, seguim, Martí, més efemèrides.
0: Vinga, seguim amb el fenomen global de Spider-Man, ja que No Way Home sacseja a les xarxes l'any 2021. Un dia com avui es va filtrar part del metratge promocional que confirmava el secret més ben guardat de Hollywood, i es tractava del retorn de Tobey Maguire i Andrew Garfield. Això va provocar una de les majors bogeries de reaccions a Twitter, TikTok i YouTube de la història recent del cinema, convertint-se en un cas d'estudi de màrqueting viral absolut.
1: Molt bé, i ja per acabar tenim també l'esperada efemèride musical. Enguany, avui a qui està dedicada?
0: Doncs està dedicada al primer concert de la formació clàssica de Queen, que va ser l'any 1971. I és que Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i el baixista John Deacon van actuar junts per primera vegada en directe sota el nom de Queen. El concert es va fer al Surrey College, a prop de Londres, i va marcar un punt de partida d'una de les bandes més llegendàries de la història de la música. Així que...
1: I tan digues... llegendària,
0: Sí, potser, bueno, no sé, aquí en Sergi és l'expert, però jo et diria que top 3 deu ser de les més famoses de la història.
2: Totalment, sí. Freddie Mercury ha fet molt per la música.
1: A mi m'agrada molt Bohemian Rhapsody. Bueno, de fet és aquesta que estem escoltant, que dura com 6 o 7 minuts, no, Sergi?
2: 5 i pico, sí. Cosa estranya perquè en aquella època no l'acceptaven per les ràdios.
1: Clar, això ho he vist a la peli.
2: Correcte, sí.
1: Sí, i a més és com una cançó que canvia com molt, oi?
2: No té pont, és curiós. Bueno, no té estribillo, no sé com es diu en català, no em surt. És una de les cançons que no té estribillo, o sigui, està dividida en 6 seccions, cosa molt curiosa en aquella època, sí.
1: Tornada, em diu en Marçal.
2: Tornada,
1: que és
2: exacte,
1: tornada. Vaja, és una cançó molt especial, molt maca, de fet. És com que va canviant
2: aliens,
1: molt. Si ens posem a cantar, potser sí, venen els aliens i ve la pluja, també. Molt bé, doncs va, us deixem amb aquesta cançó de Queen. Fins ara.
0: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura, ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues al període més llarg sense pressupostos en democràcia. Des de Junts, el diputat Antoni Castellà ha assegurat que no hi ha projecte de país i ha titllat a Illa d'arrogant. Castellà ha acusat, a més, del govern d'ignorar el dèficit fiscal amb Espanya.
2: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
1: I 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'autobús d'aquest dimecres a la Rambla Ferran. 4 ferits continuen a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, mentre que els altres 5 afectats estan ingressats a planta en situació estable. L'accident va deixar un total de 44 persones ferides. Escoltem l'alcalde de Lleida, Fèlix La Rosa.
3: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar, i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme, i sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Aquesta tarda es presenten els 23 equips entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família a l'Avinguda Gaudí, i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda amb restriccions a trànsit. I el PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció de Menors en Entorns Digitals. Les modificacions, pactades amb Junts, PNB i PP, també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitats penals per als directius de plataformes digitals que no actuïn per impedir-ho. Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gomis Reconstructed, Gaudí, és una mostra que es pot veure amb 3D intel·ligència artificial.
4: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
5: Passen 3 minuts de les 4 en punt de la tarda. Tot seguit el que fem ara és remenar, com sempre, entre els arxius de la comarca, amb en Jordi Duran, que ens explica, disculpeu, amb en Jordi Prats Avalls, què ens expliques avui?
6: Hola, Gemma. Avui el nostre particular viatge en el temps ens porta a rescatar un article de la revista Reporter del juliol de l'any 2000 parlant d'un clàssic a molts municipis a l'estiu i que també n'hem parlat aquí a l'Ona Maresma, en concret del programa Vacances en Pau. Aquell any, 7 nenes i nens saharauis participaven en aquestes colònies solidàries a Malgrat de Mar, un projecte que es realitzava gràcies a l'Ajuntament i a l'entitat Malgrat Solidari. La Gàlia, la Fadila, en Maliti, la Mayima, en Sidaham i també en Mohamed eren dels visitants que aquells dies visitaven la població maresmenca durant els mesos de juliol i agost. 8 famílies els havien acollit a casa seva i tenien l'oportunitat de viure dia a dia una nova experiència, però sobretot destacaven la solidaritat amb el poble saharauí. Els nens i les nenes que passaven l'estiu a Malgrat venien acompanyats per en Mohamed Fadel, el monitor que els havia estat assignat. L'objectiu de les colònies saharauís és fonamental: treure els nens i nenes dels campaments de refugiats situats al desert d'Algèria. A l'agost poden arribar fins i tot als 50 graus a l'ombra, i donar a conèixer la problemàtica dels saharauís a través dels més petits. Tots ells es converteixen en milions d'ambaixadors del seu poble. Durant l'estada a Malgrat d'aquell any 2000, els nens i nenes saharauís feien les activitats pròpies dels nens de la seva edat. Anaven a la platja, en bicicleta, i a les tardes s'ajuntaven amb altres nens de Malgrat al casal d'estiu. Malgrat va ser el primer poble del Maresme que el 1995, i per iniciativa de la plataforma forma malgratenca Catalunya amb el Sàhara es va afegir a les colònies d'estiu per a nens i nenes saharauis organitzades per l'Associació d'Amics del Poble Saharaui.
5: Molt bé, moltes gràcies. Fins ara.

0: ara és moment de parlar de moda. Cada professió té unes necessitats diferents, però això no vol dir doncs que haguem de renunciar a l'estil. Així que avui amb la nostra experta i estilista de moda, la Judit Jiménez, li proposem una professió i ella ens explicarà quin seria el look ideal, quines peces no hi poden faltar, també quins errors cal evitar i com aconseguir una imatge pràctica i amb personalitat. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, la veritat és que bé.
0: Molt bé.
1: Aquí es farà anar a veure la secció d'avui.
0: Perfecte. Avui et proposo diferents professions i, per tant, et demanaré que em confeccionis el look que, segons el teu criteri, doncs, quedaria millor. Comencem amb la primera professió, que és la periodista o el periodista de ràdio. Perquè, clar, com et vesteixes quan gairebé ningú et veu, però també pots tenir entrevistes o també fer vídeos a xarxes o... Saps? Com no ens veuen, sí, però ens escolten, però alhora ens veuen persones a l'estudi.
1: És complicat, però jo penso que hauria de ser uns looks tipus dels presentadors de televisió, no? Perquè són professionals, o sigui, també són periodistes la majoria, i quan fan entrevistes i tot, mira el tipus de looks, que són seriosos, sense ser molt estremats, o sigui, no seriosos tampoc, que pots anar amb samarreta, pots anar amb texans, però has d'anar una miqueta polit, no? Sobretot el cabell arreglat i aquestes coses que ja sabem que a vegades pensem no ens veuen, no passarà un monyo allà tot despentinat,
0: sí,
1: i després et fan les fotos o el vídeo de torn i surts allà que sembles la senyora que ven al mercat, no? Que, amb tota la dignitat del mercadillo d'abans.
0: Sí, sí. Per tant, una miqueta, si ens pots com dir quatre peces o així com muntar el look...
1: Val. Doncs mira, per exemple, per una noia i un noi.
0: El que vulguis, podem fer un noi, una noia, anem fent.
1: Vale. Un noi, doncs mira, ara doncs amb uns texans, amb uns pantalons així, tipus cargo, així, amb una samarreta xula, o amb un polo. Els polos es duen molt ara,
0: Sí.
1: Que abans semblava molt de Borja Mari i ara estan a tope. O sigui, es duen molt i a més han deixat aquest estigma, I al Borja Mari em refereixo a les sortides madrilenyes i tot això d'abans, Avui estic deixant unes quantes perles, que ja veuràs. I després, a les noies, doncs, tu podries anar tranquil·lament amb, doncs, una armilla. Una armilla? Saps les armilles que queden superxules de camisa? I així ja t'arregla, perquè tu realment, si fas una entrevista, la fas asseguda.
0: Clar.
1: I amb l'armilla, i llavors pots portar unes bermudes, o pots portar una faldilleta, o una faldilla llarga, el que tu vulguis, un pantaló ample.
0: Molt bé.
1: Però una armilla queda xulo, és elegant i és modernet.
0: Perfecte, doncs va, anem amb una altra professió. Veterinària o veterinari.
1: Ostres. Aquí el que passa és que quan els veterinaris han d'anar vestits molt tipus sanitaris,
0: Clar.
1: Perquè com que estan atenent a pacients també, peludets però, o no peludets, però pacients, la cosa és que han de dur roba doncs, que no sigui sempre tirant, jo penso, color verd, color blau, perquè la sang no es vegi vermella. És el mateix que passa amb els metges, quiròfan. Si fixes, tot és més verdós i colors així, perquè el color vermell quan es barreja aquí es veu marrón. I llavors no dona la sensació de l'escàndol de la sang, saps?
0: Clar.
1: Jo penso que un veterinari ha d'anar vestit això amb un to blau, un to verd, com si fos un metge. Amb una bata o amb un vestit normal a sota i amb una bata o alguna cosa així, però normalment amb una equipació de sanitari.
0: Molt bé, següent professió, una wedding planner.
1: Una wedding planner ha d'anar sempre, han d'intentar anar sense cridar l'atenció. O sigui, qualsevol persona que organitzi esdeveniments ha d'anar vestida amb un color neutre o sembla un traje jaqueta perquè és còmode, versàtil i elegant. I tu has de passar desapercebuda, però s'ha de notar que ets una persona que està organitzant alguna cosa.
0: Vale.
1: T'ho dic perquè sé de què parlo, perquè jo també estic amb aquests temes, Llavors jo sempre he pensat que pot ser d'un to, si vols, un color rosa, un color del que tu vegi una miqueta amb el teu branding, Si tu vas tens, per exemple, tons roses, doncs pots ser un traje rosa, més pujadet, però sempre que sigui amb dos peces, de traje jaqueta i amb el pinganillo i a treballar.
0: I també tema calçat, entenem que han de passar moltes hores de peu, potser?
1: Han de passar moltes hores de peu. Jo descartem totalment els talons, sisplau. Hi ha sabatilles molt neutres que no es veu que poden passar bé o tipus mocassí amb una manolatina o una sabata més còmoda per poder estar hores de peu.
0: Vale, molt bé, doncs prenem nota. L'entrenador o l'entrenadora personal, clar, aquí entenem que la roba ha de ser més tipus esportiva, però no cal que sigui doncs, anar amb xàndal, no?
1: No, el que passa és que quan tu vas amb un entrenador personal, normal és que t'ensenyi els exercicis.
0: Clar.
1: I clar, tu no pots vestir-lo amb una roba normal i corrent. O sigui, jo posaria el tipus pantalons així, el que és el pantaló d'entreno, de roba d'entreno, d'aquesta transpirable,
0: sí,
1: que és còmode amb la camisa amb la camiseta d'entrenament de màniga curta i ja està. I vestit normal i amb bambes i mitjons de vestida d'entrenador. Si vols, doncs, que ja que és un personal trainer, doncs que tingui la seva marca, la seva samarreta, no?
0: Clar.
1: I si treballa per un gimnàs, doncs agradaria estar a fiar-li. Però sí, vestit amb roba esportiva. De ser xandall no, perquè és que el xandall és molt incòmode igualment per entrenar. Però la roba així que és respirable i que és específica, per això és el que hauria de portar, sí.
0: També s'ha posat molt de moda moltes persones que potser no van entrenar o no són entrenadors, però sobretot he vist moltes noies, no?, vestides com de pilates per anar a buscar un cafè pel matí. Clar, la roba esportiva cada cop també està més present, no?
1: El problema és que, no sé, jo per exemple, ara aquesta tarda tinc ioga i sí que em vestiré per sortir de casa meva fins al ioga, vestida de ioga, i potser si he d'anar a comprar al bon preu, tornant de ioga, potser entro vestida de ioga, no? Això és veritat. Però duc el mat penjant, saps? Llavors, no sé, jo la gent que li agrada anar amb malles, doncs això ja és perquè li agrada anar amb malles.
0: Clar.
1: Però això d'anar amb un look així és perquè suposo que durant el matí anirà a fer un esport d'aquest tipus que requereix aquesta vestimenta. Dic jo, perquè ara mateix bueno, la veritat és que és veritat que hi ha molta gent. També això té molta culpa el que va passar amb el confinament,
0: Ja.
1: Que ens vam acostumar molt als looks comfy per estar, que això ho hem parlat moltes vegades, per estar molt còmodes. Fèiem aquestes trampes de vestir-nos bé de dalt i de baix no, perquè fèiem videoconferències tota l'estona, però la gent anava molt per casa tirat amb pantalons amples, amb roba molt vaporosa, amb malles, amb roba d'esport per estar per casa. I llavors vam acostumar a això i vam normalitzar la roba per estar per casa i per sortir. Però realment, a veure, cadascú pot fer el que vulgui, evidentment, però a mi m'agrada més ordenar cada cosa que la sent al seu lloc, saps?
0: Un o una interiorista, com pot reflectir, perquè clar, entenem que és una professió creativa, i aquesta creativitat com es pot expressar a través de la roba?
1: Doncs mira, jo penso sempre que les persones, tant els estilistes de moda com els interioristes, els dissenyadors i tot això, hem d'anar molt de compte a l'hora de vestir, perquè segons com et posis, pots espantar el client.
0: Ja. Yeah.
1: La cosa és aquesta. Tu pensa que pots tenir un senyor que... A veure, una persona normal que... A mi que m'agrada decorar, jo quan vaig agafar-me el pis vaig fer-ho tot jo, no vaig buscar ningú altre. Però algú que diu, va, fa una casa molt gran, té molts calés, diu, vinga, tiro jo i que vulgui que m'ho faiguin, has de saber molt, molt clar, com que no saps mai quins gustos tenen fins que no parles amb ell i tot, has de tenir la capacitat de transmetre una neutra, molt neutra, bé, arreglat, neutra, potser amb algun complement una mica extremat perquè doni aquest toc de sofisticació, però sense anar molt estrambòtic, perquè si no t'asseguro que més d'un diràs que si em posa a la casa com va vestir d'ella o vestir d'ell,
0: clar,
1: no, saps? Has d'anar molt de compte amb això.
0: Una mica el que comuniques amb la roba pot
1: sí,
0: fer aconseguir una feina o no?
1: Sí, sí, clar, pot ser. Si tu va un noi va amb un traje d'allí, no? Per exemple, ara aquesta època, amb un color torradet, no? No sé, la jaqueteta així a sobre o una camisa així d'allí arremangada i el pantaló d'allí, amb una sabata d'esport, però bé, i arregladet, pentinat amb les ulleres de sol i tal, vas arreglat i dones confiança. O sigui, bé, una noia també, doncs pot anar vestida com arregladeta, bé, pot portar roba. Jo sempre, mira, veus, aquesta època sempre relaciono molt els interiorismes amb com està la tendència del moment, no? Els colors sorra, blancs i colors així, per anar a un puesto, perquè és que te transmeten pau i tranquil·litat i la penya això... Quan et vol entrar, i et dic, si vas de color taronja, vermell o colors molt, molt, molt, molt, molt potents, potser tiren enrere.
0: Un DJ o una DJ? Com hauria d'anar vestit?
1: Això sí que mola molt. Com li doni la gana una mica. En realitat, els DJs, a mi m'agrada molt. Doncs jo crec que, depenent de l'estil que tinguin, si és un DJ que és de rotllo dels anys 60 o música pop, música rock, doncs en concordància una mica amb el que punxes. I llavors és que és bastant normal. Tu fixa't, quan veus el Guetta, per exemple, vestit en rotllo traje, saps? Va de jefe, però perquè ja és un jefe, aquest ja ha fet tot el que ha de fer. Però les noies que he vist que toquen o que punxen, la DJ Trapella, o no sé, ara és que estic preparant unes històries, el DJ Merey, el DJ Edu, els meus vestits, doncs així, no? Així en plan misteriosos, així en plan guai, però tirant cap a la música que toquen, saps?
0: Clar.
1: O sigui, que toquen, que punxen. És que això és un món, És com sí. Les bandes. Si tu vas una banda a tocar, tu ja t'esperes que els heavies vagin vestits més o menys heavies.
0: Clar, clar. I les ulleres de sol, imprescindibles, no? Potser també.
1: Hosti, tu, sembla bastant fantàstic això, sí. Això li trobo un què per això, eh? Quan estàs treballant, quan estàs en un escenari de nit o en una cabina de DJ i tal, hi ha moltes llums que et van apuntant a la cara. I pot ser que acabis una miqueta amb els ullets saturats. I per això entenc que de vegades vagin amb les ulleres de sol, eh?
0: Clar, que té un motiu,
1: també,
0: eh?
1: Crec que alguns sí i alguns són que van de guai, sí, ja està, no passa res.
0: Molt bé. Clar, sí, sí, també donen aquest aire, no?, de xulo.
1: De malotes.
0: Sí, sí,
1: sí,
0: exacte.
1: És que, a veure, al final a la zona que tu vas a un concert d'un grup X, vas a veure aquest grup X, però tu vas a veure un DJ o una festa, un DJ punxant, qui està duent tota la festa amunt o avall o s'ho està carregant o està portant a tope és el DJ o la DJ.
0: Clar.
1: Llavors la seva imatge normalment té un rotllo. Van amb rotllo, saps? És divertida. I si fan una festa a la platja o si fan una festa... És diferent, clar.
0: Total. Judit, acabarem amb una última professió. En aquest cas, l'estilista de moda, tu mateixa, no, ens podries explicar com és el teu dia a dia i doncs, quins looks creus que són més còmodes o amb què et sents més identificada?
1: Doncs mira, jo quan haig d'anar al carrer, a la guerra, que dic jo, que haig de fer coses a carrer perquè haig d'anar entrant a puestos, sortint de botigues, és un shooting a fora i tal, sempre intento buscar peces molt vaporoses i molt còmodes. Coses que normalment em facin sentir guai. Hi ha cap pantalons així tipus palazzo que són molt còmodes, que són fresquets i vas caminant i es belluga i fa un moviment i dona una presència que flipes. Això et va empoderant a tu mateix, saps?
0: Clar.
1: Això és molt important. O sigui, després avui, per exemple, per anar a l'oficina una estona que no havia de reunir-me ni res, ningú, vaig amb un short de color mostassa i un top negre de tirants, la veritat, i amb unes sandàlies molt mones, que per cert em vaig comprar una sabateria d'aquí de Premià, per a mi m'agrada fer... M'agrada anar al petit comerç, no a puestos molt grans. I la veritat és que és supercòmode, perquè és la comoditat, al final el que premia. Quan haig d'anar a cobrir alguna entrega, algun esdeveniment, alguna cosa més formal, jo se'm vestejo, és una manera de vestir molt soberbia, però sempre extremada, perquè jo em dedico a això.
0: Clar.
1: Jo no aniré vestida amb un vestit tirat que no se'm vegi res, no, jo em poso el pantaló fucsia amb el top no sé què, amb un collaret ben gros que es vegi, ara tinc un que és un Nautilus que és guapíssim, de platejat, que me'l van regalar, i el porto al coll que és un cargol gegant, que és supermaco, i coses així que es vegin, que siguin potents, saps?
0: Molt bé.
1: Però sempre vaig molt en relació al que haig de fer, com els músics, quan van a tocar segons el que toquen fan, doncs jo, segons el que em toca, el pal que em toca treballar, doncs vaig. I jo sóc molt rockera, vagi per davant, a l'hora de vestir, des de tota la vida.
0: Molt bé, doncs Judit, guapa, moltes gràcies com sempre, ens escoltem la setmana que ve, adeu.
1: Molt bé, adeu.
0: Seguim avançant, arribarem a les 4 i 20 de la tarda, pràcticament falta un minut, i de seguida anem a conèixer el següent tema del dia des de Malgrat. Endavant.
2: Bé, aquest mes de juny un grup de dones, 6 d'elles malgratenques, van al campionat Passión por la Danza, a la modalitat de dansa espanyola i flamenc a Benidorm, amb l'estudi de dansa i flamenc Il·lusiones de Pineda de Mar. La gràcia és que van quedar primeres a la categoria sènior. Avui en parlem amb les bailadores, la Judit Cantero, la Isabel Bellido i també la mestra que avui aquí les acompanya, la Vicky Aguilar. Bona tarda a totes tres.
3: Bona tarda.
2: Bé, en primer lloc, enhorabona per aquesta primera posició a la categoria sènior. Tot i així, no és la primera vegada que quedeu primeres.
3: No.
2: Bueno, expliqueu-nos una mica quines sensacions teniu després d'haver guanyat.
3: Bueno, la sensació que tenim és de felicitat, d'haver fet les coses ben fetes, d'haver estat assajant tots aquests dies, aquests mesos. Ha sigut un esforç gran, però finalment pues, tot el seu esforç ha tingut una recompensa bona i estem feliços.
2: Quant de temps porteu assajant per aquest campionat?
4: Pues portem assajant des del gener, una hora i mitja a la setmana i fins a la setmana abans d'anar al campionat.
2: Val. Com es desenvolupa un campionat d'aquest tipus? Com funciona aquest campionat, aquest tipus de campionats?
3: Bueno, són campionats que són a nivell nacional, Primer es fa un campionat a Madrid, al Alcalá de Henares, es fa a Benidorm, que és on vam anar nosaltres, i després, quan a l'octubre, faran un campionat a Madrid de tots els que hem guanyat primer, segon i tercer, es farà un campionat de campions.
2: Sí, que a l'octubre tindrem un campionat amb les guanyadores de la resta de campionats.
3: Sí, exacte.
2: L'any passat entenc que vau també participar-hi perquè vau quedar primeres.
3: Bueno, vam quedar primeres, però l'any passat no es va fer aquest campionat de campions.
2: Va fer.
3: I aquest any és com una novetat i es fa i anem cap allà, cap a Madrid, si Déu vol.
2: Val. Què es puntua o es valora en el campionat, en els campionats en què hi participeu?
3: Doncs mira, es valora la coreografia, es valora la tècnica i es valora l'actitud.
2: L'actitud?
3: Sí.
2: I quina actitud s'ha de tenir per ser una bailadora de flamenco i de dansa espanyola, va?
4: Pues... tu has de creure que a nosaltres encara ens falta una mica, perquè això encara no ho tenim, però, no sé, jo personalment vaig passar molts de nervis. Aquest any ja anava una mica més preparada, com per així dir-ho, però no és fàcil, no és fàcil, perquè només pujar-te a l'escenari ja és un grau.
2: Hem parlat de que es puntua l'actitud, la tècnica... La posada en escena també es té en compte?
3: Sí, la coreografia posada en escena, sí.
2: Perquè també aneu molt arreglades per l'ocasió, no sé també si això es té molt en consideració pel jurat.
4: Sí, suposo que sí, pues, el pentinat, els complements, la vestimenta...
2: I us esperàveu aquest resultat o no?
4: Pues aquest any... Jo personalment no, perquè hi havia més nivell que l'any passat, i pues va ser apoteòsic, perquè vam cridar, vam saltar i no sé, va ser increïble.
2: La vostra mestra, la Vicky, també negava amb el cap. Ja que has vingut, has de dir alguna cosa, Vicky, va. Vinga, Vicky, què t'esperaves, aquest resultat de les teves noies o què?
5: La verdad es que no. No, porque, como ha dicho Judith, este año había muchísimo más nivel y muchísimo más grupos que en años anteriores. Creo, si no recuerdo mal, eran 18, 19 grupos de categoría senior de toda España.
2: Val, i en aquest cas... Com ho prepareu? A nivell més tècnic, perquè elles han parlat de tot el que es puntua i es valora, però a nivell tècnic, tu que ets mestre i domines més, què és el que més difícil què és el més difícil, què és el que més es puntua, què és el...
5: Bueno, para empezar, son madres de familia, y lo primero es el coincidir todas en todos los ensayos, porque cuando no pasa una cosa, pasa otra. Todas tienen niños, maridos, casas, trabajos. Esto es un más a más, es algo que les gusta desde que eran muy pequeñas a todas. Entonces nosotras, tanto Isa como yo, dentro de un ensayo empezamos con mucha técnica. Mucha técnica y mucha psicología.
2: Psicología, explica eso.
5: Mucha psicología, porque al final les tienes que hacer entender y que lo que venga bienvenido sea. Pero que tienen que ir sobre todo a disfrutar y a olvidarse de todos los problemas que tenemos como adultos fuera de ahí.
2: També un tema de confiança, entenc, no? D'autoestima.
5: Totalmente, totalmente. Se lo tienen que creer.
2: Val, i vosaltres, com és que vau decidir apuntar-vos a ballar flamenc? Des de quan porteu?
4: Ui, pues això es remunta als anys 1980, perquè sobretot les que som d'aquí de Malgrat ballàvem a la penya flamenca Nuestra Tierra, que això, pues clar, ens ho van inculcar pues els nostres pares, que eren socis d'aquesta penya.
3: D'aquí de Malgrat, sí. Era una penya que estava aquí a Malgrat.
4: I la nostra profe, pues, era la mare de la nostra professora, de la Isabel, i la Isabel també. I llavors, pues, ho vam deixar perquè va desaparèixer, i al cap dels anys, pues, ens vam tornar a trobar, la Isabel va començar a donar classes i ens vam tornar a juntar. I van obrir l'estudi, i el que va començar sent com una teràpia, pues, al final ha acabat pues, anant a campionats.
2: I què és el que més us agrada de ser bailadores de flamenc?
4: A mi m'agrada ballar.
2: Però què és el que et porta que sigui flamenc i no per exemple ballar? Pot agradar ballar, però pot agradar ballar zumba? Per què el flamenc? És a dir, què és el que t'atrau? De...
4: Bueno, perquè al final a casa meva, des de ben petita, és el que hi havia. A casa meva, des de que jo vaig néixer, a casa meva sempre s'ha escoltat el flamenc i m'agrada tot tipus de música, però el flamenc és el que més m'agrada.
3: És una mica l'arrel dels nostres pares. O sigui, nosaltres som totes nascudes aquí a Catalunya, però tots els nostres pares, bueno, la meva mare era catalana, però el meu pare i la majoria dels pares de les noies que ballen i nosaltres, que som les noies que fem, que som les professores, els nostres pares són d'Andalusia, van emigrar aquí a Andalusia, d'aquí a Catalunya fa molts anys, nosaltres vam néixer aquí i són a l'arrel nostra, que ens han inculcat ells.
2: Mm-hmm. Una cosa que em crida l'atenció també és els vestits que porteu. Us els costegeu vosaltres? Els compreu, els bordeu? Perquè, o sigui, dins de... Perquè, mira, per exemple, la Fira d'Abril que es fa a Barcelona, preguntant a la gent, doncs ens diuen, ostres, sí, els volantes, m'ha costat tant, porto mesos preparant-ho. Clar, vosaltres que, a més, els utilitzeu els vestits per actuar, diguéssim, també suposa un cost i un temps, no?
5: Totalmente. La estética es súper importante cara de subirse a un escenario. Uh-huh. Y los vestidos, bueno, hay de todo. Hay vestidos que tenemos una modista que se dedica a hacer trajes de flamenca. Uh-huh. Y nos los hace, o sea, yo los diseño, yo elijo telas y ellas no ven nada hasta que no están. Uh-huh. Y luego hay otro, en otras ocasiones, pues que se toman medidas, elijo lo que quiero y lo mando a hacer y ya vienen hechos.
2: Uh-huh. Vale.
5: Pero sobre todo hay que tener en cuenta la estética, muy importante para cualquier tipo de disciplina de baile, no solamente para flamenco.
2: I també un altre tema que sona molt atòpic, que quan algú diu, vinga, posa't a ballar flamenco, fas el típic gest de les mans així, els xasquidos amb els dits i fas la volta, però clar, això no és, o sigui, no és flamenco, no té res a veure. Llavors, que, per la gent com jo, servidor, i la gent que està a casa escoltant, quina és la clau del flamenco? Qui és el primer pas per aprendre a ballar flamenco com Déu mana?
3: Pues el primer pas és que t'agradi. És el pas número un. I després, el flamenc és molt de constància. És difícil, no, ballar flamenc no és fàcil, no és fer xasquidos, no és dir ole i ja està.
2: Exacte.
3: Bueno, és un art que té que tenir molta constància, molt sacrifici, moltes hores d'ensajos, i si t'agrada t'ho has de prendre molt en sèrio, no és una tonteria. I nosaltres encara, per exemple, el grup que tenim, del que estem parlant avui, és un grup sènior, un grup que no és professional, és un grup totalment que ve per gust, perquè li agrada, però nosaltres sempre intentem dir que la disciplina és molt important i que hem d'ensajar i ens ho hem de prendre molt seriosament, perquè ballar flamenc és molt difícil, hem de tenir molta tècnica, molt compàs, i hem de saber molt bé el que estem fent. Mm-hmm. I si volem anar a un campionat, hem d'estar on estem, seriosament.
2: Mm-hmm. Val. I ja per acabar, creieu que el flamenc està arrelat o està agafant força aquí malgrat?
5: Malgrat, y creo que se está volviendo a poner de moda otra vez el flamenco.
2: Uh-huh.
5: Al final, no solo en Malgrat, en Barcelona, Cataluña, no, en toda España, se está volviendo a poner de moda. Es una disciplina que ha estado unos años como un poco olvidada.
2: Uh-huh.
5: Y está volviendo a revivir.
2: Sí, és a dir, perquè bueno, al final forma part del nostre folclore.
5: Total.
2: Ens agradi o no, el tenim de tota la vida.
3: Bueno, és patrimoni de la humanitat.
5: Exacte.
3: O sigui, amb això ja...
2: Exacte, molt bé. Doncs mira, ho donem per acabat aquesta entrevista. Judit Cantero, Isabel Bellido i Vicky Aguilar, gràcies per atendre'ns avui aquí a Ona Malgrat. Enhorabona per aquest... Bueno, per haver quedat primeres.
5: Sí,
2: i esperem que el proper campionat d'octubre també ens doneu una sorpresa. A veure si
5: ojalà
2: us podem tornar a entrevistar. Gràcies.
5: Ojalà. Gràcies, gràcies. Gràcies.
0: Arribem a 4:45 de la tarda. Ara mateix doncs, farem un breu repàs a la pregunta del dia i us recordem que us estàvem preguntant si us fan por les altures. Podeu respondre a través de les nostres xarxes socials, a Instagram i també a X, que ens podeu trobar amb el nom de @onamaresme, i allà ens podeu doncs, dir si us fan por les alçades o no us fan por, si sou valents o valentes, o més aviat porucs o porugues. Aquesta és la pregunta del dia, i bé, nosaltres de seguida seguirem avançant i de tot seguit parlarem amb el torderenc Marc Fuentes des de Tordera. Fins ara, no marxeu.
6: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Doncs fa uns minuts ja us ho avançàvem, el tordarenc Marc Fuentes ha estat convocat per la selecció catalana de futbol gaèlic que jugarà al Mundial. Endavant.
3: Doncs amb nosaltres avui tenim en Marc Fuentes, un tordarenc que ha estat convocat per la selecció catalana per anar a disputar el Mundial de Futbol Gaèlic. I dieu, ostres, què és el futbol gaèlic? Doncs també aquesta entrevista servirà per xerrar amb ell i descobrir aquest nou esport. Marc Fuentes, benvingut a Ràdio Tordera.
4: Bona, Jordi.
3: Explica'ns una mica, primer de tot, què és el futbol gaèlic?
4: Bé, el futbol gaèlic és un esport que combina molts esports que tenim coneguts, no? Com seria futbol, handball, rugby, futbol americà, tot aquest... És una mena de barreja d'esports que és originari i on més popular és a Irlanda i que allà, doncs, aquesta popularitat fa que s'omplin estadis, 70.000 persones gairebé, però que aquí sembla que la gent no el coneix i bé, pot ser això també una bona sortida per començar.
3: És a dir, és com si estiguessis jugant a rugby, però també hi ha porteries, com en el futbol, la pilota també es pot botar, és a dir, combina tot això. Que és a dir, com el vas conèixer, aquest esport?
4: Doncs mira, aquest esport el vaig conèixer per la universitat. Oferien uns crèdits a canvi de poder provar aquest esport i vaig fer aquesta prova i em va agradar. I vaig preguntar, perdona, tornareu a fer aquest esport o un entrenador d'aquest esport en altre lloc? I van dir, doncs mira, estem creant un equip que seria Celtic Girona, perquè hi ha altres equips a Catalunya, com és el Sitges, com és el Barcelona Gaels, que és un equip de Barcelona Gaels que són pràcticament tots irlandesos, la gran majoria, i van dir, però farem un altre també a Girona per també abarcar aquesta part de la regió, no? I quan van comentar l'idea, doncs jo em vaig apuntar i la gran majoria dels que són part d'aquest club també som gent de la universitat o joves, fins i tot treballadors de l'UDG, gent que amb 30 anys, que encara està en edat plenament, no? El futbol diuen que els 30 anys és l'edat prime, no?, dels jugadors. Doncs mira, els tenim aquí també. La gran majoria som persones que fa 2 anys ni el coneixíem i que entrenant doncs estem ara a poc millorant el nostre nivell i l'any que ve estem mirant de... O sigui, fixa't, de fa 1-2 anys ni el coneixíem i l'any que ve ja estem parlant de competir a nivell estatal perquè són els ibèrics i també s'està mirant, tinc entès, de fer una Copa Catalana, de tornar una Copa Catalana que ja existia, però que per l'escassetat dels equips doncs, no s'ha fet.
3: Ara t'anava a preguntar, les competicions que jugueu com a equip de Celtic Girona, què són? Quins partits feu? Només són amistosos?
4: De moment només hem pogut fer amistosos, ja sigui un Celtic Girona contra un combinat de jugadors de selecció catalana, o també vam fer un amistós que vam anar a Bilbao, que va ser una experiència, de veritat, que va fer també conèixer el nostre club arreu d'Espanya, i crec que va ser una experiència molt positiva, també de germanament amb el País Basc, perquè sempre Catalunya i el País Basc hem tingut molt bona relació. I bé, seguir creixent, i l'any que ve, a veure, en teoria, podrem competir ja competicions per tot l'estat espanyol, i bé, Europa és somiar, però bueno, tot és mirar-ho.
3: Centrem-nos ara amb la notícia que bé, ostres, ha cridat aquí a tots els tordarencs. Has estat convocat per la selecció catalana per anar a disputar el Mundial. Primera curiositat que a mi se'm genera és com la selecció catalana pot anar a disputar un Mundial si, per exemple, ara que hi ha el Mundial de Futbol, només pot anar l'espanyola, la catalana o de les altres comunitats autònomes, no poden participar-hi.
4: Doncs aquí hi ha una barreja de dos factors. Una... la que tots creurien que és la legal, no? I és que a Espanya, pel que fa, per posar l'exemple del futbol, només pot anar convocada la selecció espanyola al Mundial. I per què és això? Doncs perquè hi ha una llei que obliga que totes les federacions autonòmiques de futbol, o per com estigui distribuïda a les regions, estiguin sota una federació supraestatal, o una estatal, que gestiona totes. Llavors només pot anar convocada pels que diuen els de dalt, no? Però com que no està reconegut com a esport a tot l'estat, sí es pot fer aquesta cosa, com crec que passa a més d'un esport, ho hauríem de mirar, però sí que passa a més esports. Llavors, el que també juga a favor nostre és que a Irlanda és precisament una situació molt semblant a la nostra, és a dir, ells formen part d'una comunitat més gran, però al Mundial també poden classificar-se seleccions, per exemple, Irlanda del Nord, Irlanda, Escòcia, Gales, llavors no van com a Gran Bretanya, van com a les seves pròpies nacions, i el Mundial que fan realment és un Mundial de Nacions. Llavors per això va Catalunya, va el pot convocar Galícia, Ibèria, que és una barreja entre Espanya i Portugal, que això, bueno, aquesta frontera seria una mica difícil de definir, però també van regions d'altres països, per exemple, crec que van zones de França, zones d'Itàlia, Itàlia, que és un país molt complex perquè des de la seva creació, no, que està feta per moltes regions, doncs passen coses així en aquest Mundial. I crec que és el bonic de la riquesa de les diferents cultures.
3: Com va rebre aquesta notícia de que aniries convocat?
4: Doncs amb molta il·lusió i moltes ganes, no? També pel que fa representar a Catalunya, crec que és un orgull.
3: Però com t'ho van comunicar? És a dir, del Celtic Girona ets l'únic jugador que has estat convocat o tens més companys potser que d'universitat, com comentaves, que també aniran?
4: Doncs del Celtic Girona estem convocats, crec que som, ostres, ara t'hauria de mirar el número, però que jo recordi uns 4 o 5.
3: Oh, mira.
4: Som uns quants, la veritat. Mm-hmm. La gran majoria són dels Sitges i d'aquests dels Sitges hi ha molts que tenen un passat pel Barcelona Gals, que seria com l'equip més gran ara mateix a Catalunya.
3: Mm-hmm. I aquest Mundial, quan es disputa?
4: Aquest Mundial es disputa del 13 de juliol al 17 de juliol a Waterford, a Irlanda.
3: I explica'm una mica el quin paper. No sé si us heu pogut ja entrenar tots junts o no.
4: Doncs sí, precisament aquest passat diumenge, bueno, crec que va ser a finals de juny vam fer un últim entrenament per també hem de descansar les cames i arribar en plenes condicions. I vam acabar de fixar les posicions perquè, evidentment, cadascú dels seus equips juga d'un rol. Jo al Celtic Girona, els pocs partits que hem jugat, normalment jugo en una posició molt més de full forward, que seria com el més endavant o la penúltima línia, a davant de tot, i ara la selecció catalana, bueno, suposo que per com sóc jo com a jugador, que sóc, em considero bastant ràpid i que tinc visió de joc, doncs m'han posat més cap al mig, que també és una, que és molt box to box, que es corre amunt i avall, on hauré d'aprendre, pues, també com una manera de conèixer a mi mateix com a jugador, no? Crec que és una posició molt complexa i que puc aprendre també a gestionar els temps i els descansos.
3: I quan marxeu cap allà?
4: Marxem el 12 de juliol, bueno, alguns volen arribar abans, altres més tard. La gran majoria d'equip...
3: Perquè, clar, aquí hi ha... és aneu cosa vostra, no?
4: És a dir... Correcte. El que és el desplaçament, això ho hem de pagar nosaltres. I bé, cadascú agafa el seu avió, la gran majoria ens hem distribuït en el mateix avió, i també, doncs, no cabíem tots a una mateixa residència i hem d'estar com en dues residències. Però bé, no és un hàndicap molt gran, estem més o menys a prop. Crec que els que estan més lluny estan a 20-30 minuts de les instal·lacions, unes instal·lacions molt xules, per ser les de Waterford, i puc veure ja unes imatges, i la veritat és que és espectacular, no? A vegades quan compares a fora pobles que ni coneixes i que tenen instal·lacions esportives que dius, mare meva, però bé, haurem d'aprofitar aquests dies que estem allà per aprendre molt i sobretot per gaudir.
3: Heu parlat de quin és el paper que voleu fer durant el Mundial?
4: Sí, tema tàctiques, vam fer just ahir una reunió que ens vam... A part de la logística que havíem de fer del viatge, també vam fer una gran part de tàctica, sobretot en quantes línies de joc volíem jugar, perquè també hi ha unes normes que encara estan una mica grises sobre si hem de portar protector bucal o no als partits, perquè hi ha aquesta famosa llei borrosa que diuen que potser hi ha un àrbit, que si no portes un protector bucal d'una manera et pot no deixar jugar,

0: Nosaltres no fem aquest viatge, no?, per dir, bona, som Catalunya i ens anem. Nosaltres volem lluitar fins al final. Tenim marcada la final del 17 de juliol, que és a un estadi, precisament allà a Irlanda, i tenim moltes ganes d'arribar. Depèn de la classificació, pot arribar a una final que es diu com si fos gol, plata i bronze, depèn de com quedis classificat. O sigui, no es fa només una final, de tots els equips que són, anien com a tres grups, si classifiques, evidentment, mm-hmm. i la nostra intenció és almenys classificar a una Final Four i jugar o una final i arribar i guanyar-la, evidentment.
1: Estarem pendents, de veure aquest resultat.
0: Ja us informaré.
1: Per anar acabant, Marc, comenta'm una mica, el joc, ostres, és molt complicat adaptar-se a jugar? Si jo, per exemple, que no en tinc ni idea, ara començo a jugar?
0: Doncs si tu mires un vídeo de com juguem, des de la grada, tu diries, ostres, això és molt fàcil, això agafo la pilota... No és tan fàcil. Jo, quan ho vaig veure, primera vegada sense tocar una pilota, vaig dir, això està xupat, això és com si al futbol tinguessin l'oportunitat d'agafar la pilota amb les mans.
1: T'he de dir que els vídeos que m'estat veient ara no em semblava gens fàcil a mi, eh? A mi no m'ha semblat gens fàcil.
0: Ara ja ho veig amb uns altres ulls, perquè porto un any gairebé practicant el bot, però aquest bot amb el peu i seguir corrent, hi ha molta gent que si no tens molt ben après això, et frenes molt, et limites, et tanques la visió del joc, i és important començar a tenir-ho automatitzat. O sigui, no és tan fàcil com la gent creu. A sobre que per fer el passe s'ha de fer d'una manera concreta, no pots llançar la pilota a qualsevol manera, has de fer un cop com si fos de voleibol, i més coses. O sigui, és més complicat del que sembla, i quan molts amics, col·legues m'han dit, nah, això està no sé què, els he portat a una pista, els he donat una pilota i he dit, proveu-ho ara. I tots riuen perquè no està més difícil del que sembla.
1: Uh-huh. Ja per acabar, Marc, és un joc molt agressiu, no?
0: Sí, de fet, si et donen un cop de cares no és falta, llavors per això portem, en teoria, protector bucal i més proteccions, però bé, tampoc pots anar... O sigui, l'àrbitre el que també considera és que no vagis amb una agressivitat per fer mal. O sigui, tu has de fer veure... Vull dir, perdó, que no soni malament, però tu has d'anar a tocar la pilota, has d'intentar anar a tocar la pilota. Si tu prens un cop de puny a un altre, evidentment és una agressió, però és veritat que de cares no es pita falta, la falta només és d'esquenes.
1: Doncs Marc, esperem que no et facis mal, que rebem notícies molt bones en aquests propers dies de juliol, i que vagi molt bé i moltíssima sort en el Mundial, Marc.
0: A vosaltres.
1: Gràcies.
2: I acabarem el programa parlant amb l'historiador Joan Pinya sobre la història de la Torre del Castell a Malgrat.

0: Bé, avui us proposem una ruta fins a la Torre del Castell, un espai històric que descriu molt bé l'evolució de la nostra vila al llarg del temps. En parlem de tot això amb més detall amb l'historiador local, Joan Pinya, que ja el tenim ja com a referent de la nostra ràdio. Bona tarda, Joan.
1: Molt bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, què representa per tu la Torre del Castell?
1: Home, doncs per mi és un element molt important, perquè a més jo sóc nascut del barri del Castell.
0: Ah, sí?
1: O sigui que per mi és un element molt identitari a nivell familiar i personal. Però alhora també representa el que representa per tot malgratenc, que és un element que identifica, no?, identitari per al nostre poble. És aquest punt elevat que com aquí diu, dona matriu, dona naixement a la nostra població. Per tant, qualsevol malgratenc que se'l miri ha de veure això, no només un element que en forma ens identifica, no?, que ens representa com a poble, sinó que a més el punt de naixement del nostre poble.
0: Com arribem a la torre? És a dir, algú que ens estigui escoltant i digui vull desplaçar-me fins a la torre, quin seria la ruta més recomanable?
1: Pujant. Sí, això és una cosa que tots els veïns del barri ho sabem, que per arribar allà dalt s'hi ha de pujar. Vale? I això, tenim diverses opcions, no?, com el carrer del Ponent o la pujada del castell, que ara l'estan arreglant i ajardinant, però llavors també hi ha l'opció més fàcil, que és des de la plaça Ensem Clavé agafar l'ascensor inclinat. No? Mm. Que això, des que es va ficar aquest ascensor, notem que l'afluència turística ha augmentat.
0: Mm. Què és el que fa tan especial la Torre del Castell? Té algun element identificatiu que cridi l'atenció?
1: Sí. Mira, a nivell oficial, la fa especial que és l'únic bé cultural d'interès nacional que hi ha a Malgrat. Tota la resta són béns culturals d'interès local. Per tant, a nivell nacional està catalogada no per la seva importància artística o històrica, sinó perquè hi va haver un moment en què es van catalogar tots els elements defensius. I per tant, també es va catalogar aquesta torre.

0: terra. Però alhora també és clar, el ser un punt originari del nostre poble ens ha anat acompanyant al llarg de tota la nostra història. I clar, la sabem ja que es funda, o si més no, que tenim la primera referència, no sabem des de quan hi és, però la primera referència és del 1382, com a un punt defensiu avançat del castell de Palafolls. Per tant, els palafollencs, en vista de que el mar era un lloc perillós, pirateria, fan com una avantguarda, com un punt fortificat, per protegir-se de tots aquells que van a buscar-hi riquesa en el mar. Hi havia pescadors, hi havia mariners de la baronia de Palafolls, però alhora necessitaven alguna protecció.
1: No està clar, no?, quan es va construir la torre, perquè alguns parlen del segle XIV, però...
0: El segle XIV és el primer moment en què la tenim documentada, però això no vol dir que fos anterior.
1: Anterior.
0: Clar, llavors, ens han anat seguint tota la vida, al segle XVI tenim documentats atacs pirates que hi fan destrosses, perquè clar, era on la gent s'hi anava a refugiar, per tant, els primers malgratencs, o els primers palafollencs que vindran a viure aquí, aniran al voltant d'aquesta torre a viure. Per què? Perquè en el moment d'atac, ràpidament, puguin acostar-s'hi. Llavors també en la guerra del francès al segle XVII, les carlinades del XIX, durant la guerra civil, sabem que s'hi fica un ull de metralladores. Per tant, tota la història de Malgrat la podem anar resseguint, també sapient què passa en la Torre del Castell.
1: Val, i la relació que tu destaques amb la Torre de Palafolls antigament era que era l'avançada, la torre d'aquí Malgrat.
0: Exacte, Palafolls és terra endins i ells sabien perfectament que un dels punts de riquesa era el mar. Però clar, el mar estava ple de pirates. Què havien de fer, doncs? Fer algun tipus de defensa per engrescar els palafollencs a acostar-se al mar. D'aquí que fessin aquesta torre amb baluart documentat, o sigui, tenia un baluart al voltant, tenia una muralla fortificada, de la qual avui dia no en queda res. I clar, tots aquests malgratencs que es van ubicant al voltant de la fortalesa, fundant aquesta barriada, o a la plaça del carrer Passada, que serà just als peus de la fortalesa, però ja a la zona plana.
1: Com ha anat evolucionant la Torre del Castell? Per exemple, el seu ús s'ha seguit utilitzant després, no?, de la seva construcció, la primera documentació que tenim, s'ha seguit utilitzant com a estructura defensiva, per exemple, en conflictes com podria ser la Guerra Civil Espanyola?
0: Exacte. Des del seu moment fundacional, que naixeria com un espai fortificat i defensiu, fins la Guerra Civil, sempre ha complert aquesta funció defensiva. Un espai de guaita, de vigilància, magatzem de provisions per en cas de setge, però ja sí que serà l'últim moment en què funcionarà amb aquest rol, serà justament la Guerra Civil. Sabem que a partir d'aquest moment serà un espai més aviat abandonat, en el qual fins i tot hi aniran a viure rodamons o famílies que no tenien lloc on viure, fins que s'acaba generant aquest ajardinament del parc, en el qual conserva la torre com un element imprescindible.
1: Actualment l'ús de la torre, dins es conserva alguna cosa, material, s'aprofita la torre per alguna cosa avui dia, més que res per decorar, que no sigui només decorar Malgrat?
0: La torre era buida fins a l'any 2002, és el moment en què es fa la gran una nova reforma del parc, no? Perquè el parc ja hi era, va ser fet en època en Pepito Mora. Doncs el 2002 es fa una nova reforma d'aquest parc, i la torre també se li fa una molt criticada i desafortunada reforma. Ostres. Que hi fica una escala interior, l'escapça, hi fica una pèrgola, no?, que aquesta pèrgola finalment es va acabar traient, tota la resta no s'ha tret, però sí que realment va ser una obra que va generar molta controvèrsia, perquè clar, estava afectant un bé cultural d'interès nacional i l'emblema identitari del nostre poble, que molt curiosament les entitats o la gent que l'ha continuat representant o simbolitzant o utilitzant de logotip l'han utilitzat amb la forma que tenia abans d'aquesta reforma.
1: Originalment.
0: Sí,
1: val.
0: Les espitlleres, no?, i l'acabament. O sigui, que diguem-ne que Malgrat no ha acabat de quallar o d'acceptar aquesta nova forma d'aquesta
1: torre. Seria que li van fer a la torre d'aquí Malgrat com un ex-Seomo, no?
0: Sí, van fer... Bueno,
1: li van
0: voler donar una funció, que és la de poder-hi pujar i ser torre de guaita, però és que alhora aquesta intervenció per poder-la convertir en una torre de guaita de passeig, diguem-ne, tampoc ha acabat funcionant perquè està tancada, no? I no s'obre, no, per poder realitzar aquesta tasca. Per tant, el sacrifici que es va fer per donar-li funció no ha acabat tampoc resolent.
1: I alguna dada curiosa o fet històric de la Torre del Castell o del mateix parc que l'envolta, que sigui ressenyable o destacable?
0: Clar, seria molt interessant saber quins límits tenia aquesta fortalesa. Bé, clar, molta gent ens diu, ostres, que van els gloriosos els del castell, que en dieu castell d'una torreta. No, és que ja hi havia hagut un castell, no? I per això en perdura aquest nom, amb el seu, com bé dit, la seva estructura defensiva, el seu baluart. No sabem si aquesta torre formaria part d'aquest castell o va ser refeta amb materials, no?, d'alguna de les destruccions que patís, va refer només una torre, no sabem, però clar, El que no sabem tampoc és els límits d'aquesta fortalesa, no sabem com era. Clar, tot això s'hauria pogut resoldre amb una campanya arqueològica, no?, abans de realitzar aquests ajardinaments, però en el seu moment, per desgràcia, no s'hi va atinar, i ara avui dia quedem amb el dubte de quin seria realment aquesta...
1: Quan parles del castell, parles del castell de Palafolls.
0: No, de Malgrat.
1: De Malgrat. O sigui, sí. Van tenir un castell aquí a Malgrat.
0: Sí, sí, sí, exacte. Clar, els de Palafolls no fan una torreta. Fan tota una estructura defensiva que permeti guardar-hi gent a dintre, emmagatzemar-hi provisions, defensar-se d'un atac exterior. Per tant, hi ha realment una estructura de castell o estructura de fortalesa, no? I amb la seva muralla o baluart. Però clar, tot això... no ha perdurat i desconeixem, no?, que ha quedat, segurament els seus fonaments estan enterrats a terra.
1: Es desconeix tant els fonaments com també, per exemple, qui governava o qui vivia en aquell castell? O se sap
0: alguna
1: cosa?
0: Tenim, per sort, malgrat s'han conservat molt poquets, però s'ha conservat algun llibre de claveria i ens ha permès de resseguir les despeses que tenia l'Ajuntament, i sabem que hi havia una guarnició, que hi havia uns desperfectes que de tant en tant s'havien d'arreglar, que hi havia atacs pirates que directament atacaven la fortalesa i s'havia després d'arreglar. Per tant, gràcies a aquestes factures, no?, podem anar resseguint una miqueta alguns esdeveniments.
1: Algun destacable que ara recordis o que sí. Tinguis? Vinga.
0: Mira, hi ha justament un atac pirata molt ben documentat gràcies a aquests llibres de claveria, en el qual es parla de que s'hi van anar a refugiar els de Malgrat i la gent de les muntanyes, o sigui, entenem que gent de Sant Genís, no?, de les masies del voltant, assegudes que s'estava realitzant un atac pirata, tots es van anar a socórrer tancant-se en aquesta fortalesa, no? Per tant, com bé deia, és un punt, des d'un punt romàntic, no?, és un edifici que sempre ha protegit i ha vetllat els malgratencs. O sigui, ja des d'allà dalt ha sigut, diguem-ne, una faldilla acollidora de tota aquesta població que s'hi acollia, i alhora un punt de vigilància per tenir-nos, no?, a tots protegits. Per tant, és normal que els malgratencs la tinguin com un dels símbols identitaris.
1: Creus que ara, després d'aquesta reforma, creus que d'alguna manera es podria arreglar o tornar a refer o, diguéssim, recuperar una mica la torre originalment, o millor ja deixar-la com està? Què creus que s'hauria de fer ara amb la torre?
0: Si es recuperés seria una restauració il·lusòria, perquè no seria recuperar el que hi havia, sinó com fer un de nou a imatge i semblança.
1: Correcte.
0: Del que hi havia hagut, el que hi havia hagut. Però és que també, quin és el moment, no?, en què s'hauria de recuperar la torre? Perquè tenim documentat com era per la Guerra Civil, amb aquestes pitlleres, que és com va durar fins a aquesta reforma del 2002. Però com era abans, no? Per tant, si s'hagués de refer o restaurar, quina forma hauria de recuperar, no? Per tant, potser, mira, millor deixar palès els errors del passat que ens serveixin per no tornar-hi a caure.
1: No tocar-la i deixar-la com a...
0: Sí, bueno, com una lliçó.
1: Com una lliçó de història per no tornar a fer els errors, no?
0: Aquí està.
1: Doncs bé, posem punt i final a aquesta entrevista. Avui hem parlat de la Torre del Castell, una miqueta, fer un background històric de la nostra història, de la història de la nostra vila, i ho hem fet amb l'història local de Joan Pinya. Joan Pinya, gràcies per atendre'ns, com sempre, i sempre ets benvingut en aquesta casa.
0: Gràcies a vosaltres per fer aquesta difusió.
2: Molt bé, doncs acabem el programa d'avui amb la proposta musical d'en Karam Lawahidi. Adeu, fins demà.
3: Hola, bona tarda. Soc en Karam Lawahidi, tècnic d'aquí de l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Maresme. I la meva proposta musical aquest cop és Michiko, de DJ Goja. És una proposta estiuenca, igual que l'últim cop. I res, mentre duri...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Els socis de la legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i han votat a favor d'aquests pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, ja que no tindrà excuses per desplegar tots els acords. Escoltem la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, i la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach.
2: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
3: I per això, a partir d'ara, els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
1: I un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, gairebé el 52% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols a Veneçuela de fa una setmana, mentre que 137 persones continuen desaparegudes. De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones de les 244 i 68 d'altres nacionalitats. En total, les víctimes s'eleven a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire. Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en una presumpta trama per desestabilitzar causes judicials, diuen que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire Díez. D'aquí una hora més, notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. En uns minuts es presenten els 23 equips del Tour de França en el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família de Barcelona. El pas del Tour per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre avui i dilluns, amb restriccions a Barcelona com una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Barcelona ha inaugurat aquest dijous el Fan Part de Le Grand Départ del Tour al Passeig Lluís Companys, que durant 4 dies serà el centre neuràlgic dels aficionats al ciclisme a la capital catalana. L'avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn estan tallats durant la tarda amb restriccions de trànsit, accés als aparcaments i al transport públic. I Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig i 102.000 més que al mateix mes de l'any passat, una dada històrica que coincideix, amb, això sí, amb l'inici de la campanya d'estiu. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
1: I un home ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni al Pallars Jussà. Es tracta d'un home de 74 anys i de nacionalitat espanyola. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per la una del migdia, alertant d'un banyista que ha entrat a l'aigua inconscient. Malauradament, malgrat les maniobres de reanimació, no se li ha pogut salvar la vida. Aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. L'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Són un grup de 12 serenos que s'estan formant aquesta setmana per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Aquest any serà el 5è estiu que surten al carrer amb l'objectiu de vetllar per la convivència i el civisme a partir de les 7 del vespre i fins a la matinada, concretament fins a les 2:20. Els equips de serenos que coordinen la tasca fins a 12 serveis municipals treballaran fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per festa major, per les santes, que treballaran diàriament. I el govern ha aprovat la subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular de mosaics agroforestals vius, una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques a territoris afectats per la transició nuclear, concretament en aquest cas a les Terres de l'Ebre.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos del seu mandat al Parlament i ha donat llum verd aquest dijous amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i l'oposició de la resta de grups. Jordi Fortià.
2: Es posa fi així al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los. Però des de Junts, Antoni Castellà ha carregat contra els comptes.
3: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
4: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principi el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos.
1: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social.
2: Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Paco Ramos és el secretari de Treball i Òscar Riu, responsable del sector del sindicat UGT.
5: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida.
6: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire.
2: El jutge els atribueix els delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia en relació a unes suposades peticions que els va fer l'exmilitant socialista Leire Díez i els cita a declarar el 16 de juliol.
1: En cultura, arrenca aquest vespre el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fitxú com a caps de cartell.
2: El tret de sortida el donarà el concert del petit Calaril. El director del Vida, Dani Pobeda, explica quin és l'esperit del festival.
7: Des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb l'internacional, i fer sobretot sentir molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer.
1: I en esport, Joel Gomis, Barcelona ja respira tour per totes bandes.
8: Ara mateix està fent la presentació dels equips del Gran Depart del Tour de França just davant de la Sagrada Família. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard i Remco Evenepoel ja roden per la capital catalana, des d'on iniciaran la prova francesa el pròxim dissabte.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís-Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una jornada completament d'estiu, la que ens està arribant aquest dijous. I és que les temperatures una altra vegada han estat rigorosament altes, sobretot a les comarques de Tarragona. Fa poca estona hi havia màximes de 35, 36, 37 graus. I sobretot un ambient completament eixut, una atmosfera molt neta, molt transparent, humitats molt i molt baixes, i també amb aquest vent que no deixa de bufar, sobretot a l'Empordà. Atenció, perquè aquesta tramuntana en alguns moments arriba a passar dels 60-70 km per hora amb vents francament ressecs. Per tant, compta amb el risc d'incendi. Pel que fa a aquesta propera nit, una altra vegada les temperatures allà a l'Empordà baixaran poc dels 24 o 25 graus, però amb tramuntana. I a la resta del país, una nit també força xafogosa, per bé que a l'interior encara es descansarà bé. Pel que fa al divendres, molt pocs núvols i una temperatura, la màxima, com la d'avui, o fins i tot encara una mica més alta. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís-Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs ha millorat la situació viària, ja que en aquests moments està totalment normalitzada la P7 a la Pobla de Montornès, i en el cas de Gelida ja s'ha obert i retirat els vehicles accidentats, i només queden 4 quilòmetres en sentit Girona i un parell en sentit Tarragona. Pel que fa a aquesta mateixa P7, un parell de quilòmetres a Barberà en sentit Tarragona i a Cerdanyola en sentit Girona per una avaria d'un vehicle, i en el cas de la B30 aturades a Cerdanyola. Pel que fa a la C33 i la C58, la situació millora, però encara hi ha un parell de quilòmetres, 2,5 més o menys, i ara mateix ens comunica, per exemple, l'incendi de vegetació en la carretera local de Peralada, totalment tallada la via. Rondes amb molta mobilitat i, per tant, us demanem que no baixeu la guàrdia en cap moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos del seu mandat. El Parlament hi ha donat llum verda aquest dijous amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i l'oposició de la resta de grups.
4: Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari. En total pugen 50.000 milions d'euros i suposaran un valor d'oxigen per afrontar la segona part del mandat d'un executiu que afronta ara mateix crisis enquistades com la d'educació i de retruc als casos de presumpta corrupció del PSOE.
0: El president s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions d'euros i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i Illa s'ha erigit com l'alternativa de govern. Mont Carvajal.
5: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
6: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
5: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lluat el consens aconseguit.
7: És una bona notícia perquè Catalunya necessita estabilitat, necessita certeses i necessita eines per continuar transformant i per continuar avançant.
5: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
8: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat. Sí, avui es votarà i resistiran, però no governaran.
5: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
9: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
10: A partir d'ara, els Comuns ens trobaran de cara amb fermesa fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
5: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
0: Gràcies, Mon. Ho dèiem ara, són prop de 50.000 milions d'euros que quedaran repartits de la següent manera. Esther Minguell.
11: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions d'euros, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, també obres de millora i ampliació dels hospitals i els centres educatius. El pressupost augmenten 9.126 milions respecte al del 2023. Més de 3 anys després, el Parlament ha tornat a donar llum verda a uns comptes que formalment són per aquest any, però que tot apunta que podrien ser per la resta de mandat.
0: I a Andalusia, Juanma Moreno és ja el nou president de la Junta. Ha estat investit per 68 vots a favor i 41 en contra.
4: PP i Vox han tancat l'acord aquesta tarda amb un pacte de programa amb un centenar de mesures que inclourien la prioritat nacional que reclamaven els de Santiago Abascal.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès.
12: Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
13: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
12: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
14: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
12: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
0: Titular també de la jornada, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire.
4: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del Partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez.
0: A la plana social, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
4: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, gairebé el 52% del total.
0: El PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en entorns digitals.
4: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: 9 persones continuen ingressades, 3 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova de Lleida, arran de l'accident d'ahir de l'autocar que es va estavellar contra la façana de la Diputació. La principal hipòtesi ara mateix és que la conductora hauria accelerat en comptes de frenar després de topar amb una branca d'un arbre. UAU Lleida, Ràdio Quim Gasó.
15: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. El veïnt cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident, afirmant que va ser una demostració de cooperació entre serveis públics i de solidaritat entre la ciutadania.
16: Malgrat tot, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
15: La Rosa ha reafirmat que ha estat l'accident més greu que ha patit la ciutat de Lleida pel seu abast, tot i que ha celebrat que no s'hagin hagut de lamentar pèrdues de vides. Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han estudiar tota la informació recopilada.
0: Més en successos, a banda de l'accident de Montornès amb diversos ferits, una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada a la P7 a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
4: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió ha sortit il·lès.
0: També un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni, al Pallars Jussà.
4: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 12:55 hores, alertant d'un banyista que l'han tret de l'aigua inconscient. Es tracta d'una zona d'esbarjo prop del poble d'Aramunt, però no compta amb servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació dels equips d'emergències, no s'ha pogut salvar la vida de l'home.

0: Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
1: Aquesta tarda s'estan presentant els 23 equips al recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, una cita de la que ens donarà tots els detalls el nostre company d'esports. Mentrestant, però, l'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn han quedat tallats amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments i al transport públic. Dissabte, amb la contrarellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des del divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: I la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 i la C31.
1: La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials.
0: Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de la Ajuntament, Sònia Ors.
3: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a 2:15, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
2: L'Ajuntament ha activat 11.580 places d'aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
0: I coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Evitables, titulat Volta Ciclista.
1: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses en format més breu. El cicle cultural Les Fresques de Torelló acull avui dijous la preestrena del nou espectacle de la companyia Trasladors, abans de la seva estrena oficial a Fira Tàrrega. Ràdio Ona, Maria Feitunó.
5: L'espectacle es podrà veure a les 8 del vespre als Jardins de Can Parrella en la segona edició del cicle cultural d'estiu impulsat per l'Ajuntament de Torelló. Securitas Service és el nom de l'espectacle que la companyia Trasladors preestrenarà abans d'anar a Fira Tàrrega. Ho explica Eli Corrius, tècnica de cultura.
6: Companyia Trasladors estrena a Tàrrega, Fira Tàrrega, com que tenen relació amb Torelló perquè han fet altres propostes i vam demanar-los a nosaltres quins espectacles nous tenien perquè els anàvem seguint i veiem que presentaven propostes i venen aquí a Torelló a fer les preestrenes.
5: La proposta combina circ contemporani, teatre físic, humor i sàtira política a través de la història de dos agents de seguretat que esperen l'arribada d'un misteriós personatge.
0: I el Festival Pau Paterres de Tàrrega reunirà els dies 9, 10 i 11 de juliol algunes de les formacions més consolidades del panorama actual de la música en català, combinades amb propostes emergents i activitats familiars. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
7: El cartell d'aquesta nova edició està format per una quinzena de bandes d'estils i gèneres de tota mena, reafirmant el Pau Paterres com un punt de trobada eclèctic i intergeneracional. Des de la direcció del Pau Paterres, Eva Balcells ha destacat que el Pau Paterres torna amb més força que mai després de la forçada suspensió de l'edició anterior per la pluja.
8: Després del temporal de l'any passat vam quedar tots molt tocats, no només a nivell de pressupostari, sinó també a nivell d'ànims, però sí que vam rebre molt suport de part del públic i això ens ha anat ajudant a refer i recuperar els ànims. Han entrat persones noves, joves, amb ganes. Hem decidit reduir un dia per poder oferir al públic un cartell a l'alçada.
7: Des del grup Els Beta, per a públic familiar, fins a noms coneguts per grans i petits, com Sopa de Cabra, celebrant els seus 40 anys, o La Pegatina, que farà l'únic concert a les Terres de Lleida de la seva nova gira.
0: I també en cultura, avui engega Vilanova i la Geltrú, aquest vespre, la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphie Chu

0: Alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català.
1: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 10:45 de la nit es farà la remissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: I aquest espectacle aplegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, d'en Pere Albo i el Comboi, Tarta Relena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
1: El seu director, Dani Pobeda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
2: Nosaltres des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Caleril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
1: Enguany el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
0: I una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro.
3: Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
4: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
3: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
5: La parte digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
3: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Recta final del gran acte previ al gran départ del Tour de França. Des de 6:45 s'estan presentant els 23 equips i 184 ciclistes participants. Una presentació que es pot veure en directe per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Aquest ha estat la primera gran oportunitat de poder veure i escoltar els grans tòtems del ciclisme mundial com Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel. L'altre principal focus del dia és el Mundial de Futbol. A les 9 del vespre, la selecció espanyola juga contra Àustria en els 16ens de final, en una eliminatòria on el combinat estatal és clar favorit. El seleccionador Luis de la Fuente és optimista sobre les opcions de l'equip en el Mundial.
3: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
2: Tot plegat en un dijous en què l'Espanyol ha anunciat Àlex Calatrava com a nou futbolista blanquiblau. Prové del Castelló i signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní es mostra feliç per aquesta oportunitat.
4: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
2: I l'Europa ja sap que la temporada vinent no podrà competir al nou Sardenya. Per aquest motiu, la directiva gracienca preguntarà a l'afició si vol renunciar a la primera federació i, en cas contrari, plantejarà dues opcions: seguir a Can Dragó, amb 500.000 de pèrdues econòmiques per l'Europa, o bé jugar al Narcís Sala, que permetria mantenir el nombre d'abonats. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al nou Sardenya.
5: A títol personal jo em sento enganyat. Per nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Can Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
2: I en hoquei sobre patins, el Barça i Ferran Font han arribat a un acord per trencar el vincle que els unia fins l'any 2027. D'altra banda, el noi a Freixenet ha presentat Guillem Llorenç, jugador que prové de l'Igualada, amb qui ha guanyat l'hoquei Lliga. El jugador ja ha fet les seves primeres declaracions com a cabista.
6: Penso que l'equip que hi ha és molt bo i res, amb moltes ganes ja de començar a treballar.
2: I un darrer apunt en bàsquet, Lali, perquè la penya ha anunciat l'adeu de Guillem Vives, que ha fitxat pel Casademont Saragossa, i el Barça també s'ha acomiadat de dos jugadors més, de Yusuf Afol i Nicola Provítola.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha dit que són una mostra d'unitat.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
1: La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya, la CONFAP, demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Tem que la nova llei, aprovada tot just fa 15 dies, quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos de locals i ni de casos. És més que, a més, s'han denunciat poblacions reticents com l'Hospitalet de Llobregat, Lleida o Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la CONFAP.
3: Si no s'implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
1: Més temes. Després de l'acord aconseguit entre PP i Vox, el candidat popular Juanma Moreno ha estat investit president de la Junta d'Andalusia amb 68 vots a favor i 41 en contra a la segona votació. Minuts abans, les dues formacions havien convocat els mitjans per preparar, per explicar, volem dir, el pacte que inclou una conselleria de rang de vicepresidència pel portaveu de Vox, Manuel Gavira. A més, inclou 150 punts que els de Bascal portaran amb pràctica a l'ostentar aquesta vicepresidència. La febre del Tour que ha encetat aquesta tarda a Barcelona amb la presentació dels 23 equips s'estén com una taca d'oli i el sector del lloguer de caravanes i autocaravanes ha registrat un augment de reserves del 7% aquests dies. El gremi explica que el creixement ve arran de la afluència de visitants que genera aquesta cursa francesa amb tres etapes del 4 al 6 de juliol i a la necessitat d'allotjaments flexibles i mòbils. Una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada a la P7 a Castellví de Rosanes. A una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor.
0: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La façana de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha estat el punt de partida a tots els equips que participaran en aquesta edició de 2026 del Tour de França. Tots els equips amb els seus ciclistes, 8 per cada formació, han recorregut els 900 metres que separen el recinte modernista de Sant Pau de la Sagrada Família. El recorregut ha estat per l'Avinguda Gaudí, plena de gom a gom, aproximadament davant d'unes 50.000 persones. Han desfilat 23 equips que recorreran aquesta 113a edició del Tour. Cada equip està format per 8 ciclistes, per tant, han estat un total de 184 corredors. Ara queden 21 etapes, que són un total de 3.321 quilòmetres per arribar diumenge 26 de juliol a París. I Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Paco Ramos és secretari de Treball.
2: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
1: Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar la contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessiten. El consistori dedica cada any prop de 1.800 milions d'euros per contractar empreses i treballadors, uns 40.000 beneficiaris el 2024. Raquel Gil és tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
3: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs, també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que milloren les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
1: I l'Ajuntament de Tarragona ha presentat l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar l'espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible amb mirador. La iniciativa compta amb un pressupost de 515.000 euros i un termini d'execució de 5 mesos. Darrer punt, ara a les 9, la selecció espanyola juga contra Àustria als 16 de final a l'eliminatòria del Mundial. És clarament el favorit. Estarem atents a veure què passa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat avui els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia a Catalunya i permet acabar amb les pròrrogues. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha dit que són una mostra d'unitat.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
1: De les 9 persones que continuen hospitalitzades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'un autobús que va tenir lloc ahir a la Rambla Ferran de la ciutat, 3 continuen ingressades a la unitat de cures intensives, 2 d'elles crítiques i una estable dintre de la gravetat. Els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada d'un conductor veterà en funcions d'assistent. La conductora va donar negatiu en les proves d'alcoholèmia i de drogues. I la façana de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha estat el punt de partida de tots els equips que participaran en aquesta edició de 2026 del Tour de França. Tots els equips, amb els seus ciclistes, 8 per cada formació, han recorregut els 900 metres que separen el recinte modernista de Sant Pau de la Sagrada Família. El recorregut ha estat per l'Avinguda Gaudí, plena de gom a gom, amb unes 50.000 persones. Han desfilat els 23 equips que recorreran aquesta 113a edició del Tour de França. Cada equip està format per 8 ciclistes, per tant, han estat un total de 184 corredors. Ara els queden 21 etapes, que en total són 3.321 quilòmetres per arribar el diumenge 26 de juliol a París. El Festival Pau Pa Terres de Tàrrega ho té tot a punt per celebrar la 28a edició, que reunirà una quinzena de propostes musicals del 9 al 11 de juliol. Serà una edició d'aniversari, han explicat els organitzadors, ja que passaran sota Sopa de Cabra, que celebra 40 anys, els Amics de les Arts, que festegen els 20, o la banda Tangerina La Follia, que hi commemorarà el seu 5è aniversari. I des de les 9 de la nit, la selecció espanyola juga contra Àustria en el 700 de final del Mundial de Futbol. Al descans, l'equip espanyol guanya per 1-0. És tot. Molt bona nit i fins demà.

Mai t'has preguntat com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat com és la teva veu quan et diu: ho tornis a intentar.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.